Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Salud.
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferran fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que sols així la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

i no estimes ningú. A tots els dius t'estim i no estimes ningú.

0: 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Brown is dead.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. No m'espantes de coral. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser, i et tenc que trobar.

de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. No m'espates de plorar-la. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser, i et tenc que trobar.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis.

Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Artar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artar en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jartanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en joc.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: No hay rencor, nena. Diles cómo fue, Julieta.

0: No es fácil, ¿eh?
1: Yo me río, tío, es que yo no.

0: de viure sense tu.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Esta Radio Horda. Radio Horda 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Hola, sóc la Mònica López, del Temps de Televisió Espanyola, i us desitjo per Ràdio Artà molt de sol pels propers anys.
1: Retrobar-nos després d'aquest llarg temps.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau. Bon dia, hem arribat a les 8 del matí. És divendres 2 d'octubre i avui estan ben pendents del que passi al Congrés dels Diputats. Al matí es voten els dos decrets llei aprovats aquesta setmana pel Consell de Ministres i en aquests moments tot apunta que no es convalidaran. Junts per Catalunya ha dit que hi votaran en contra i ha demanat al govern espanyol que els retiri. La formació ho va decidir ahir vespre després de reunir l'executiva assegurant que provocaran l'efecte contrari del que pretenen. El govern central, però, confirma que seguiran davant amb la votació d'aquests dos decrets. Cristina Abau, bon dia.
1: Bon dia, així és. El president del govern central, Pedro Sánchez, ha publicat un missatge ahir en què assegura que no faran ni una passa enrere en la lluita pel dret a l'habitatge i diu que PP, Vox i Junts, que votaran que no a tot, han de triar si estan amb la majoria social o amb els especuladors. Segons fonts de la Moncloa, entre altres qüestions, no es retiren els decrets perquè les mesures, diuen, han demostrat ser útils.
0: Del que passi avui a la cambra baixa, hi ha els sindicats de llogateres de diferents punts d'Espanya ben pendents. A Madrid han convocat una concentració davant del Congrés coincidint amb l'inici del debat a les 11. Aquí a Palma, una vuitantena de persones continuen acampant a la plaça d'Espanya.
1: I a nit se varen sumar la cacerolada convocada a diferents punts de l'Estat. L'Ajuntament de Palma ha reclamat a la delegació de govern que desallotgi l'acampada de plaça d'Espanya, però els representants de l'executiu central diuen que l'acampada pot continuar perquè la protesta està emparada pel dret de reunió.
0: I en aquests moments pendents ben també del temps, des de primera hora del matí una tempesta descarrega amb força a Eivissa avui. Les pitioses estan en avís taronja per tempestes i per pluges. Xesca Cifra, bon dia. Quina és la situació?
2: Bon dia. De moment, aquesta tempesta es troba damunt la mar, descarrega més força dins la mar, en terra, fins ara 6 litres per metre quadrat a punts de Sant Joan de Labritja. Per tant, de moment, aquestes plogudes intenses no afecten ben bé terra i també tampoc les tempestes, que sobretot han deixat llamps, sobretot a damunt la mar. Una situació, aquestes pròximes hores, encara dominada per la inestabilitat, pendents de la, així com avanci aquesta tempesta, a punts d'Eivissa i Formentera, encara pot ploure les pròximes hores i ho pot fer amb intensitat, i també a punts del ponent de Mallorca. A la resta, intervals de núvols i també qualque ruixat, però serà més localitzat. I la temperatura avui, molt semblant a la d'ahir, encara en basca, amb màximes entre els 26 i 29 graus.
0: Els aeroports de les illes operen amb normalitat, però hi ha retards de 15 minuts. També ha plogut amb força aquestes darreres hores a Catalunya i a Castelló, on hi ha avís vermell activat. En aquests territoris continuen suspeses les classes per avui.
1: De fet, fa menys d'una hora que Protecció Civil ha enviat una S-alert a Baix Ebre i Montsià, a Tarragona, per perill d'inundacions.
0: I aquí a les Illes també estan pendents avui dels jutjats. Està previst que comenci el judici amb tribunal jurat a l'home acusat d'assassinar la seva parella a Campestilla l'any 2024.
1: La defensa de l'acusat podria tancar un acord de conformitat amb la Fiscalia i evitar el judici, ja que l'home té altres causes pendents. S'enfronta a una pena de 27 anys de presó.
0: I en els esports, el Mallorca afrontarà aquest cap de setmana una de les visites més complicades de la temporada. Miqui Tous, bon dia.
3: Bon dia. El conjunt vermell visitarà el camp del Girona. Els catalans han guanyat 4 dels darrers 5 partits. El Mallorca té les baixes dels 3 internacionals i dels lesionats Morlanes i Roca. El migcampista Pablo Torre, en declaracions a IB3 Ràdio, ha demanat paciència i confiança a l'afició mallorquinista. També en futbol, a la Copa del Rei, el Manacor jugarà contra un equip de primera divisió a la primera ronda. Els manacorins s'enfrontaran a un d'aquests rivals, Villarreal, València, Llevant, Elx o Màlaga. El sorteig se celebrarà dilluns.
4: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Hey, Fonzie.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: I hem arribat a les 9, repassant les notícies més destacades d'aquest divendres matí, pendents avui del Congrés dels Diputats, on s'ha de votar la convalidació dels decrets d'habitatge. Tot apunta a que no sortirà endavant, i aquesta matinada Junts per Catalunya ha anunciat que entregarà al PSOE una proposta pròpia de Reial Decret com a punt de partida per avançar cap a un acord.
1: La formació catalana ja havia avançat ahir que votaria en contra dels dos decrets en cas que el govern espanyol no els retiri, uns vots en contra que decanten la balança cap a la no convalidació de cap del testos. El president del govern central, Pedro Sánchez, ha publicat un missatge a X en què assegura que no faran ni una passa enrere en la lluita pel dret a l'habitatge. En paral·lel, els sindicats de llogaters han convocat una concentració davant del Congrés a les 11, tot coincidint amb el moment de la votació.
0: I també molt pendents del que passi avui. Al Congrés hi ha els assessors immobiliaris, entre ells els advocats Maria Martínez, del bufet Boades Legal, i expert en dret immobiliari. Ha confirmat a l'informatiu Matí que ja han rebut consulta, sobretot de propietaris, respecte de com els afecta la nova normativa.
2: Nosaltres ja hem rebut un parell de consultes de realment de les dues parts. Jo, concretament, sí que n'he tingut més de propietaris, que sobretot me demanen per el tema de la indemnització i sobretot si podran recuperar la seva vivienda o no.
0: I també estan pendents avui d'un nou desnonament. A Palma, els membres de l'acampada de la plaça d'Espanya es desplaçaran d'aquí uns minuts fins allà per donar suport a l'afectada. Toni Sastre, bon dia, que en sabem.
3: Bon dia. I just ara s'estan organitzant, s'estan preparant per anar cap a aquest habitatge situat al barri de Pere Grau de Palma per donar suport a aquesta dona, aquesta llogatera, que fa uns minuts precisament era aquí, en aquesta acampada. Escolta'm, un dels portaveus.
4: Nosaltres aquí tenim un sector que no està fent feines de matí, que està aquí disponible, i ens estem organitzant per poder acompanyar aquesta persona, per recolzar un poc. Ens hem posat en contacte amb altres organitzacions per coordinar un poc aquest recolzament i poca cosa més. Estem aquí per ella. En el final la nostra protesta ve en això, llavors és que manco.
3: He pogut parlar amb aquesta inquilina fora de micròfon. Diu que té voluntat de negociar amb el propietari els doblers que deu i assegura que ahir van als jutjats perquè pensava que allà podria arribar un acord amb ell, fins que després es va donar que la situació judicial era un desnonament.
0: Gràcies, Toni. També avui estan ben pendents del temps. En aquests moments hi ha una tempesta que descarrega a les Pitiuses, que estan en avís taronja per risc important de pluges torrencials i tempestes. Xesca Cifra, bon dia. Quina és la situació?
5: Bon dia. De moment, pluja moderada a Eivissa cap a la meitat nord. Ara, pluja més feble al sud de l'illa i també pluja feble a Formentera. Però si tot ja hem acumulat 8 litres a Sant Llorenç de Balàfia, 5 a Sant Mateu, 5 també a Sant Josep o 4 a Sant Antoni de Portmany. I va fent aquesta precipitació. Ha de continuar aquestes pròximes hores també amb tempesta i amb vents que poden ser intenses encara durant aquestes primeres hores del dia. I a la resta de l'arxipèlag, que encara atents a l'evolució d'aquesta mateixa tempesta, si arriba o no al ponent de Mallorca, el cel ennigulat i ruixats més localitzats.
0: Gràcies, és que ja està previst que avui comenci el judici amb tribunal jurat a l'home acusat d'assassinar la seva parella Campastilla el 2024. La defensa, però, podria tancar un acord de conformitat amb la fiscalia i evitar-lo. S'enfronta l'acusat a una pena de 27 anys de presó.
1: L'home s'enfronta a un delicte d'assassinat i un altre de trencament de mesures cautelars i un altre de lesions en l'àmbit familiar. Els fets varen passar el 2 de novembre del 2024, quan l'home va pegar 66 punyalades a la víctima.
0: Són ara les 9 i 4 minuts. Comença el programa El Dia. Passeu un bon cap de setmana.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Espejito, espejito mágico, porque el amor a veces va de la mano del odio. Y solo creas pinos.
2: Y ya saqué de todo el mío, entre sábanas de holanda, que nadie me lo despierte, que tranquilo sueño descansa, y Dios escuche tu plegaria, y la del resto de tanta y tanta gente, que el destino sea culpable.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: estar. Radio verdad. Radio verdad. Sensei.
1: Chao, Moscú. ¿Y tú?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. D'aquí una hora arrenca el Congrés dels Diputats, el ple extraordinari per convalidar els dos decrets sobre habitatge que, si no hi ha sorpresa de darrera hora, decauran, ja que Junts votarà no i decantarà així la balança cap a la derogació de les dues normatives. Serà una votació que, a més, serà per crida, és a dir, els diputats hauran de votar un a un en veu alta el sentit del seu vot.
2: És una petició que havien fet PSOE, Sumar i Esquerra per deixar clara la posició per retractar cada diputat, deien. Això mentre creix la decepció entre els partits de govern amb els socis i els socis d'investidura en la postura de Junts per Catalunya. Aquesta formació, per la seva banda, té previst lliurar avui una nova proposta de reial decret pròpia i demana l'executiu estatal que retiri els dos decrets per poder negociar-los, una petició a la qual de moment s'hi nega rotundament el gabinet de Pedro Sánchez. Mentrestant, el malestar en el si del Partit Socialista de Progressistes és majúscul, tal com ha manifestat el ministre de Drets Socials de Sumar, Pablo Agustinduy, a una entrevista a Televisió Espanyola.
3: No voten contra el gobierno, voten contra su propia gente. Están traicionando a su pueblo y lo van a pagar carísimo. Con lo cual tienen las horas que quedan hasta la votación para pensarlo y para reflexionar, porque les va a pasar por encima. Les va a pasar por encima. Hay un sentido común ahí fuera, en este país, que ya ni siquiera, que no es de izquierdas ni de derechas, que recorre el país de arriba abajo, que dice basta ya, no ven que este problema hay que solucionarlo.
2: En canvi, el PSOE no dona encara res per perdut, segons ha confirmat la seva portaveu, Montse Mínguez, a la cadena SER.
4: El Partido Socialista, y usted también nos conoce, no damos nada por perdido hasta el último minuto. El partido se tiene que jugar, se tiene todavía, quedan muchas horas para empezar el pleno y evidentemente quedan horas para llegar a la votación. Yo lo que le pido es una reflexión a todos los grupos.
2: La qüestió era saber què passa si no surten endavant aquests decrets i, de respecte a això, ja són molts els membres, sobretot del PSOE, que deixen entreveure que el president podria avançar eleccions de manera immediata. Fins i tot ja deixen caure una data. Serien el proper 29 de novembre.
1: Idò, pendent d'aquestes dues votacions, ara anem als tribunals perquè la Fiscalia i l'acusació particular no han arribat a cap acord de conformitat amb l'home acusat d'assassinar la seva parella a Can Pastilla l'any 2024. Per tant, l'acusat serà jutjat a partir d'avui per un tribunal jurat. A l'Audiència Provincial de Palma hi ha la nostra companya Caro Moreno. Bon dia, quina és la darrera hora?
5: Bon dia. Les novetats són aquesta manca d'acord. L'acusat, que s'enfronta una pena de 27 anys de presó, no ha volgut arribar a una entesa amb el Ministeri Públic i l'acusació particular. A més, ara s'han de triar 12 membres del tribunal que conformaran aquest tribunal jurat. L'home, a més de presumptament pegar 66 punyalades a la dona dins el vehicle que conduïa, va causar diversos accidents de trànsit, va abandonar el cotxe i, a més, va deixar-hi la seva filla de 21 mesos. La dona estava registrada dins el sistema Biogen com a víctima de violència masclista.
1: Gràcies, Carme Moreno. I més ocupació que fa un any, però un setembre amb menys afiliats i més aturats que a l'agost. Balears supera els 682.000 treballadors. Són 29.000 més cotitzants en comparació a fa un any, cosa que representa un increment de pràcticament el 4,5%.
2: Ara bé, respecte del mes d'agost, l'afiliació baixa en 11.000 persones, un 1,6% manco en un mes marcat habitualment pel final de la temporada turística.
1: I a l'altra cara de la moneda, l'atur també augmenta.
2: Sí, perquè Balears tanca setembre amb 26.000 persones registrades sense feina, 800 més que l'agost, un 3% més en comparació amb el setembre de l'any passat. Hi ha 500 aturats més.
1: Arribem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
6: Nina, quant et vaig conèixer que envia tot.
7: Ué, com anem? Som en Tomeu Penya. I vull enviar una salutació a tots els oients de Ràdio Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Good job!

0: Estimar-te.
1: Estimar-te.
2: Estimar-te. Recicla.
3: Estimar-te. Recicla.
4: Estima-te. Recicla.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
6: Bon dia. En aquesta hora està previst que comenci el Congrés el debat i votació dels dos decrets d'habitatge que, si no hi ha un gir inesperat de guió, decauran després que Junts ha anunciat el seu vot en contra als dos textos. De moment, la sessió no ha començat. Els diputats i diputades estan accedint a l'hemicicle. La possible derogació dels dos decrets ha obert la porta a un possible avançament electoral, sobretot després que ahir el president Pedro Sánchez assegurés a les seves xarxes socials que havia arribat l'hora de la veritat. Seria una opció que pren força i que comparteix bona part de la cambra als passadissos.
7: Sí, és la qüestió, sens dubte, més comentada ara mateix als passadissos, minuts abans d'entrar en aquesta sessió, que en principi ha de començar ara en uns minuts. El ministre de Drets Socials de Sumar, Pablo Bustunduy, en tot cas, en declaracions de Televisió Espanyola, ja ha assegurat que no tenen por a cap elecció perquè l'esquerra està preparada.
8: Lo van a pagar muy caro. Les va a pasar por encima y van a perder las próximas elecciones generales, que van a ser un referéndum sobre la vivienda. Ellos elegirán si lo votan aquí dentro o si lo pierden ahí fuera.
7: També el Partit Popular, en boca, en aquest cas, del seu portaveu, Borja Sémper, insisteix que el que ha passat amb els decrets és una mostra més que és urgent donar ja per acabada la legislatura.
9: Yo creo que ha llegado un momento en el que era evidente de hace tiempo, pero hoy más, que no hay una mayoría parlamentaria de gobierno y que el gobierno tampoco tiene una mayoría social. Con lo cual, oiga, disuelva las Cortes, convoque elecciones y dé la palabra a los españoles. Lo merecemos.
7: El PSOE de moment no volen parlar al manco públicament d'eleccions perquè no donen encara aquesta hora per perduts els decrets, tal com s'han manifestat els diputats José Zaragoza i Patxi López just abans d'entrar a l'hemicicle.
10: Yo creo que no hay que ir a elecciones. Yo creo que lo que hemos de hacer es batallar por los derechos de los ciudadanos. Nosotros no nos hemos de rendir. Estamos en esa batalla. Ahora toca dar la batalla de los derechos de los ciudadanos.
11: Yo lo que creo es que vamos a debatir sobre dos decretos que vienen bien a la gente.
7: En privat, però, sí que assegura que el president té tot el suport del partit per avançar eleccions si ho considera i fins i tot ja parlen d'una data, el 29 de novembre.
6: Això a l'interior del Congrés, a l'exterior, acampats a sol, protesten per exigir la convalidació dels decrets. Aquí a les Balears, ha aturat in extremis un desnonament previst a Palma gràcies a la llei Mari Carmen. Laura Marcos, bon dia, què ha passat?
12: Bon dia. La llogatera, una dona d'uns 60 anys amb un fill amb un 40% de discapacitat, podrà continuar de moment a l'habitatge. Les propietàries són dues germanes que li tenen llogat el pis des de fa 5 anys i asseguren que en fa gairebé dos que la inquilina no paga i els deu 10.000 euros. Aquí al carrer Bisbe Cabanelles s'han viscut moments de màxima tensió entre aquestes propietàries i alguns ciutadans en representació de la llogatera.
13: El que no recibos de llum
14: i
13: recibos de lloguer.
14: Sou gent vulnerable i ella que encara ho és més.
13: Però és que se fa, que se fa i... Però que se fa i s'està a cargo, no m'ho he de fer jo.
12: Segons algunes fonts, la llogatera diu que ara pagarà 2.000 euros dels 10.000 que en deu, però les propietàries no se'n fien i diuen que durant els 5 anys que ha vivit al pis, aquesta llogatera no ha tingut cap feina. Escolta'm en Manu, en representació de la llogatera, i en Isabel, una de les propietàries.
13: Aquesta dona vulnerable, més vulnerable són jo, que faig fent una empresa de neteja i guany 1.000 euros en el mes. M'enteneu? I estic tota sola i tinc dos fills. I he pagat tots els meus deutes.
15: Ha aparecido hace un momento que como que había una batalla entre quién era más vulnerable, pero no se puede ir nadie a la calle en esta situación. Y menos con voluntad de pago. Esta señorita, señora, tiene 60 años y se había quedado parada, no encontraba trabajo. Y cuando ha encontrado trabajo, ha tenido un accidente que le ha hecho todavía cobrar menos.
6: I he vist que 4 persones han estat detingudes en el marc d'una operació antidroga. Carmen Cires, bon dia.
16: Bon dia. Es tracta d'una operació conjunta de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que ha permès desarticular...

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Continua el debat al Congrés sobre el primer dels decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés. És el que inclou la majoria de mesures i que previsiblement serà rebutjat per la negativa de Junts, PP i Vox a que surti endavant. La ministra d'Habitatge ha oferit a Junts a tramitar els decrets com a projectes de llei perquè s'hi puguin incorporar esmenes.
2: És la proposta que ha llançat Isabel Rodríguez als nacionalistes catalans que permetin aquesta convalidació dels decrets i que tot d'una després passin a tramitar-se com a projecte de llei. La ministra ha insistit que el text actual ja recull la majoria de propostes de Junts.
3: Se han incluido sus peticiones, señorías. Es cierto que no todas, como todos. Se ha llegado a un equilibrio posible. Y ustedes hoy están siendo protagonistas de esta sesión, de la votación que se va a producir por incomparecencia de esta derecha. Demuestren que en este país y que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
2: Aquesta hora el debat continua amb la intervenció de tots els grups parlamentaris amb posicionaments molt marcats d'un o d'altre bàndol. Àgueda Micó, de Compromís, s'ha carregat contra la dreta.
4: PP, Vox y Junts venderían hasta su madre por una caricia de los poderosos. Su patria es la cartera y su familia los especuladores.
2: Alberto Catalán, d'UPN, de la Unió del Poble Navarrés, ho ha fet contra el govern.
5: 8 años de gobierno socialista y ahora, señora ministra, las lamentaciones. Antes, señora ministra, antes, no ahora.
1: I precisament qui ara intervé és Míriam Nogueras, de Junts. El seu partit ha anunciat que votarà en contra dels dos decrets.
6: Hi ha molta gent pendent del que passarà aquí. Sobretot aquella gent que confia en l'esperança que aquest reial decret podrà protegir-la. I nosaltres tenim la responsabilitat de dir la veritat, sigui quin sigui el preu a pagar per fer-ho, senyora ministra. Perquè la gent necessita poder confiar. La gent necessita saber què passa, encara que no sigui allò que voldria escoltar. Enmig de tot existeix la veritat. I la veritat va una miqueta més lenta, però la veritat arriba. I un bon exemple de tot aquest soroll és la piulada que ha fet el president del govern de l'Estat espanyol, el senyor Pedro Sánchez, que diu que això va d'escollir entre la majoria social i els especuladors. I només cal llegir l'article 1.1, l'article 1.4 i l'article 2.1 per saber que els especuladors podran seguir comprant, podran seguir especulant i no es frenaran els desnonaments si s'aprova aquest reial decret. Per tant, una cosa és el titular, senyora ministra, i l'altra és el que recull la llei. I quan parlem de...
1: És la intervenció de Míriam Nogueras, portaveu de Junts. Mentrestant, a l'exterior del Congrés hi ha desenes de persones protestant davant la cambra enmig d'un fort desplegament policial per pressionar els grups parlamentaris.
2: A Barcelona, mentrestant, els acampats a plaça Catalunya han decidit traslladar la protesta directament a les portes de les seus de Junts, convocats pel sindicat de llogateres. Un grup de manifestants s'ha desplaçat fins a aquest local per seguir en directe el ple i sota el lema

0: que ens ho diguin a la cara.
1: Així arribarem a les 12 i 4 minuts amb més notícies a IB3 Ràdio a la 1 en punt.
2: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Un placer estar aquí con ustedes.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: L'ombra d'una convocatòria d'eleccions generals plana des de ben prest aquest matí damunt el debat que té lloc al Congrés dels Diputats sobre els dos decrets d'habitatge. Normatives que en aquesta hora, si no hi ha sorpresa de darrer moment, estan destinades a morir després del 9 de Junts. La tensió a dins l'hemicicle és palpable, amb dos retrets dels grups minoritaris de l'esquerra a la postura dels de Puigdemont, que exigeixen una retirada dels decrets actuals. El govern espanyol no es rendeix i en el debat els ha oferit tramitar-los com a projecte de llei per introduir-hi canvis. Els posicionaments pareixen inamovibles, hores d'ara, però haurem d'esperar la votació, previsiblement a partir de les 3 o inclús abans, per veure què passa. Un moment del que també estan molt pendents els centenars de persones que es congreguen a les portes de la Cambra Baixa. Tot d'una, recollim les veus protagonistes d'aquest tema que ha centrat l'actualitat tota la setmana i avui divendres 2 d'octubre també. Però hi ha altres assumptes destacats que vos avançam en titulars i amb Olivia Navarro i Marta Puyalto. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Comença el judici per l'assassinat masclista del Coll d'en Rabassa.
2: I ho ha fet en la Constitució del Jurat Popular, que decidirà sobre la culpabilitat de George Virgilio Tiano, per qui demanen 27 anys de presó. Els fets varen passar el 2024 davant la seva filla de 2 anys. L'acusat ha demanat declarar a final del judici.
0: El setembre tanca amb un nou rècord d'afiliats a la Seguretat Social.
3: Les Balears superen al setembre els 682.000 afiliats a la Seguretat Social. Són 29.000 més que fa un any i finalitzen el mes amb gairebé les mateixes persones sense feina, 26.000. La majoria són dones. Segons el govern i sindicats, la regularització de migrants explicarien aquestes xifres.
0: Atenció deficients als estrangers residents a les illes.
2: L'Observatori de Migracions al Mediterrani de la UIB ha identificat mancances en la coordinació de les institucions que a la desaparició del Servei d'Assessoria Jurídica sobre Menors. L'entitat demana que reconeguin les necessitats dels més de 358.000 residents a l'arxipèlag que són d'origen estranger.
0: Plus d'insularitat al transport discrecional.
3: Comença la negociació d'un dels convenis més importants per al sector turístic, el que afecta el transport discrecional amb 2.500 treballadors. A mig de les dificultats per l'encariment del preu dels combustibles, Comissions Obreres demanarà que el nou conveni inclogui per primera vegada un plus d'insularitat.
0: I quan siguin les 2:30, arriben les edicions insulars. Fem ara una ronda per saber els temes més destacats del dia. Comencem a Eivissa, on 4 persones han estat detingudes en el marc d'una operació contra el narcotràfic. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. S'ha desarticulat una xarxa internacional de narcotràfic que blanquejava diners en urbanitzacions de luxe. S'han detingut 27 persones, 4 d'elles a Eivissa, com dius. També s'han intervingut armes, 40 vehicles d'alta gamma i 2 embarcacions.
0: A Menorca, Sant Lluís estableix restriccions en l'ús d'aigua als jardins del municipi. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. En la nova ordenança aprovada ahir es fixa la prioritat de regar amb aigua de pluja o bé regenerada. També es prohibeix la plantació de gespa en els nous projectes i es limita la superfície permesa en els jardins ja existents. Una mesura que té per objectiu reduir el consum d'aigua per a usos no prioritaris, tenint en compte el mal estat dels aqüífers de l'illa.
0: A Mallorca, un centenar de joves ha participat a la fira de l'ocupació Job Talent. Guillermo Ortega, bon dia.
6: Bon dia. Celebrada fa nit, es tracta d'un punt de trobada per impulsar la captació de talent i afavorir l'empleabilitat de les persones que cerquen una oportunitat al món laboral.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: De vegades t'enyor

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Tienes que tener

0: Els horaris eren les paraules de Pedro Sánchez en una intervenció no prevista, la que ha servit per tancar aquest debat sobre els dos decrets llei d'habitatge que s'han aprovat aquesta setmana al Consell de Ministres i que avui anaven a la cambra baixa per ser debatuts en una gran polarització i que donen pas a una votació que està marcada per la incògnita. Sentim en aquest moment un repàs d'una part d'aquesta intervenció que ha fet Pedro Sánchez fa 5 minuts.
1: En pocos minutos la presidenta del Congreso les llamará por su nombre para que expresamente y públicamente todos manifiesten su voto. Y me gustaría pedirles que cuando lo hagan se olviden por un momento del cálculo político. No solamente les pido, les ruego que sean valientes y que sean coherentes, porque las medidas que hemos presentado son medidas ambiciosas, pero sobre todo son medidas necesarias, razonables, equilibradas, que han sido diseñadas a través del diálogo.
0: Les normatives en aquesta hora, si no hi ha sorpresa, de darrer moment estarien destinades a morir després del 9 de Junts. Juan Luis Marcos, bon dia.
2: Bon dia. Sí, perquè la formació catalana manté la seva negativa i reclama al govern espanyol que negociï un nou decret. L'executiu no es rendeix i en el debat els ha oferit tramitar-los com a projecte de llei per introduir canvis. Són la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
3: Retirin el Reial Decret, senyora ministra, seguem a treballar un text que posi solucions reals als problemes. Treballem a porta tancada, sense pensar en els titulars, pensant en la gent.
4: En esta votación que se va a producir en unas horas, no va a haber victoria de ningún partido político. O ganamos todos o perdemos todos.
0: Aquestes eren, doncs, les postures clau d'aquest matí. I aquest és el so, ara mateix en directe, des del Congrés dels Diputats.
5: Repetiran el sentido de la votación para evitar dificultades o posibles errores. El llamamiento se hace por orden alfabético, pero comenzando por el primer apellido del señor diputado, cuyo nombre ha sido sacado a suerte y que ha sido el de la señora Laura Vergara Román. Empezaremos las votaciones.
0: Ja ho sentiu, és la presidenta del Congrés, Francina Armengol, explicant que la votació comença ara tot d'una. És una votació que se fa per ordre de crida, per tant, és de preveure, Juan Luis, que encara trigui una bona estona a donar-se aquesta votació. Així tot, hem de seguida, mentre estem pendents d'aquesta votació, podem resumir unes altres notícies que han marcat l'actualitat. Aquí a les Balears, el govern demana a Pedro Sánchez que convoqui les eleccions.
2: El vicepresident Antoni Costa confia que els decrets no surtin endavant en aquesta votació que acaba de començar, però si s'aproven, l'executiu de Marga Proens anuncia que estudiarà dur-los davant el Tribunal Constitucional per una hipotètica invasió competencial.
6: No escatimarem esforços, crec que és la nostra responsabilitat intentar pal·liar el mal. És que és una situació surrealista. Jo pensava que les competències en matèria d'habitatge eren de les comunitats autònomes.
0: Més enllà d'aquest assumpte central, ja ho sabeu, tota la setmana a l'actualitat, als tribunals ha començat el judici per l'assassinat masclista del Coll d'en Rabassa.
2: Ha començat amb la constitució del jurat popular que decidirà sobre la culpabilitat del principal acusat. Per aquí demanen per ell 27 anys de presó. Els fets van passar l'any 2024 davant la seva filla.
7: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
8: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer al compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides, novetats discogràfiques i també una entrevista. Una entrevista amb un dels grans i de manera especial a una de les seves produccions que ja forma part de la història de la música en català. Parlem del disc Bèstia i parlem, òbviament, d'Oriol Tramvia, que avui visita Actualicat. Abans de tot això, però, volem saludar de manera especial a tres emissores més que ja formen part a partir d'aquesta setmana de la família d'Actualicat. Són Ràdio Sant Esteve, Olesa Ràdio i Ràdio Montornès.
9: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
8: Avui, la setmana que va del 28 de setembre al 4 d'octubre. Li donem la benvinguda a la nostra companya Pamela Martínez.
10: Imagineu-vos per un moment que la història de la nostra música és un viatge en tren on cada dia de la setmana baixem a una estació diferent. Aneu còmodes? Posam en marxa la maquinària i arrencam. El nostre viatge comença un 28 de setembre. Ens trobam a principis dels 90 i de cop, a la mateixa andana, hi ha una colla fent palmes i picant de peus. Són els Ai Ai Ai, que el 1991 funden la seva rumba per fer-nos ballar a tots. I si preferiu alguna cosa més íntima, només cal esperar el 2018 per veure com Caim Riba ens presenta les cançons del seu disc Nararai. L'endemà, el 29 de setembre, el vagó s'omple de poetes. El 1975, Ramon Muntaner ens du la seva cançó de carrer. I al cap de pocs anys, el 1991, un Adrià Puntí, desbordant de geni, debuta en solitari amb el seu inolvidable Papallà Llarga. I... però no tot són discos. El 2021 ens aturam al Teatre Miquelet de València per rendir un homenatge ple d'emoció al gran Lluís Miquel Campos.

Arribam al 30 de setembre i la festa es barreja amb la nostàlgia. D'una banda, bufam espelmes per l'aniversari de Joan Masdeu, fundador del Whiskins l'any 1974, i recordant com el 1995, els Ja t'ho diré, ens feien saltar amb els seus moviments salvatges. De l'altra, ens posam un poc més seriosos per recordar el 2013, l'any que ens va deixar el bateria i la veu inconfusible de la companyia elèctrica d'Arma, en Josep Fortuny. Aixequem els ànims perquè l'1 d'octubre va carregat de figures de primer nivell. El 1966 neixen dues veus majúscules de la nostra escena, la Nina i la Montse Llaràs dels Bars. Anys més tard, el 2013, els Pets ens fan un regalàs presentant l'Àrea Petita, tot i que el 2022 van haver de dir adeu a un periodista mític que ens va ensenyar a estimar la música de la tele, el gran Àngel Casas. El 2 d'octubre és pura energia jove i fresca. El 2003 neix el talent precoç de Maria Ein i el 2015 el grup Pantaleó es presenta en societat coronant la seva pròpia reina Victòria. El 3 d'octubre viatgem al passat més clàssic amb el naixement del tenor Gaietà Renom, l'any 1913, acompanyat en el calendari pel cantautor nord-català Joan Pau Giner, el 1947, i la veu de Carraixet Maria Giner, l'any 1962.

0: Acabam el viatge d'avui amb el 4 d'octubre. Pugen les revolucions. És el dia en què va néixer la cantautora Lídia Pujol l'any 1968 i també el líder de Mishima, David Carabent, l'any 1971. I si xerram de discos històrics, un 4 d'octubre de 1988, Sant Graït ens feia sacsejar el cap al ritme de rock dur amb els Senyors de les Pedres, mentre que el 2019 els Manel ho tornaven a petar amb Per la bona gent.
1: Gràcies a Pamela i fins la propera.
2: Notícies a Actualicat.
1: Malauradament, avui tenim un apartat de necrològiques. La banda tarragonina Crim Estàndards del punk rock català i estatal actuals ha anunciat la seva separació indefinida després de publicar mitja dotzena de discos al llarg de 17 anys de trajectòria sobre els escenaris. En un comunicat, els membres de Crim reconeixen que després de tot aquest temps d'activitat ininterrompuda, les exigències d'una indústria cada cop més gran han acabat fent difícil mantenir l'equilibri amb el qual asseguren han desenvolupat la seva carrera. Amb tot, el quartet ha reivindicat els principis d'autogestió, independència i forma d'entendre la música que han marcat la seva proposta amb la qual han arribat a actuar en 22 països. I també, després de 10 anys de música, amistat, carretera i escenaris, Pelat i Pelut posa punt final a la seva trajectòria. La formació que ha desenvolupat el seu camí musical entre 2016 i 2026 ens diuen adeu, encara que nosaltres preferim dir fins sempre.

0: aquesta nit.
1: L'agenda de la música en directe.
2: L'agenda amb Roberta Fernández.
3: Comencen a escalfar-se els motors per al cap de setmana del 25 al 27 de setembre. Arriba un cap de setmana ple de música en directe i cantada en la nostra llengua. Agafeu llibreta i bolígraf que fem la volta al mapa amb dades confirmades punt per punt. A Catalunya la festa se centra a Barcelona amb les festes de la Mercè, però també s'estén per d'altres comarques. El divendres 25, l'Avinguda Maria Cristina de la capital obrirà el foc amb Maria Jaume a 8:45 del vespre. Agafaran el relleu els Amics de les Arts a 10:00 de la nit i tancaran els Catarres a partir de la mitjanit. A la platja del Bogotell sonarà el pop de Sexeni a 8:45 i la gresca de Búhos a 12:00 de la nit, mentre que a l'escenari BAM de la plaça de Catalunya, les Testarudes portaran el seu escà a 10:45. Fora de la capital, la Marta Xanti actuarà a la plaça del Casal de Vallromanes a 7:00 de la tarda i la sala El Torín d'Olot acollirà el concert de Sergi Carbonell a 9:00 del vespre.

L'endemà dissabte, dia 26, el Bogatell rebrà les veus d'Al·lèrgiques al Polen a les 8 del vespre. El directe festiu de la Pegatina a 2:15 i la Gresca d'Esvetlana a 2:15 de la matinada. El vam tindrem minibús intergalàctic a 2:15 i la valenciana Sandra Montfort a 2:15 de la matinada. Mentrestant, a Sant Feliu de Guíxols, la mítica companyia Elèctrica d'Arma farà tremolar la sala Las Vegas a 2:15. Tanquem a Catalunya el diumenge 27 a Barcelona amb el duet Arar a 1:15 del migdia a la fàbrica Estrella Damm i les Habaneres de Gairó a 1:00 del migdia a la plaça de Can Fabra. Anem cap a les Illes Balears. La música sonarà forta a Menorca el divendres 25. La mítica sala Escaustra d'en Mahó obrirà les portes a les 9 del vespre per al concert del Petit de Caleril que portarà el seu pop metafòric a l'illa.

0: Finalment, al País Valencià, la música d'arrel i la festa seran les protagonistes a la Marina Baixa durant les festes majors d'Altea el diumenge 27. La Muixeraganga del Campello oferirà les seves torres humanes i balls tradicionals a una del migdia a la plaça de l'Església. I a la mateixa hora, a 2:15 de la matinada, l'orquestra La Pato farà ballar la barranca popular amb el seu repertori festiu. Que passeu un bon cap de setmana.
1: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
2: Avui aquí, a Actualicat, en rebem, després d'uns quants anys, de nou la visita del cantautor, actor Oriol Tramvia. Oriol, moltes gràcies per ser de nou aquí amb nosaltres a Actualicat.
3: Gràcies a vosaltres per fer-me cridat i per recordar-se'n de mi. Moltes gràcies.
2: Avui, de manera especial, tenim a l'Oriol amb nosaltres, degut que està commemorant els 50 anys de la sortida del disc Bèstia, l'any 1976, i també perquè farà una actuació el proper 2 d'octubre al Centre Artesà Tradicionarius, al CAT de Barcelona, el 2 d'octubre, com dèiem, a partir de les 8 del vespre. Oriol, com te sents tornant a pujar a un escenari com el del CAT per celebrar una data tan rodona?
3: Doncs mira, ple de responsabilitat en el sentit, no hi ha que jo estava molt tranquil, però va venir, perquè pràcticament jo faig molt poquetes coses ja. Jo ja tinc una certa edat, o sigui, si fa 50 anys vol dir que en tinc, doncs mira, 76. Aleshores jo ja faig molt poquetes coses, però va sorgir una oportunitat i em van venir a veure i bueno, m'ho van deixar molt van deixar molt bé i no he pogut altra cosa que agrair-los i dir-los que sí. Això concretament és, això com molt bé tu deies, un concert de celebració d'aquests 50 anys de la Bèstia, on vindran una colla d'amics i de gent que faran un tema o dos que jo hagi fet, o sigui, els temes de la meva discografia, diguem-ne, i hi haurà qui tocarà la guitarra sol, hi haurà grups, hi haurà gent, no sé exactament si tots faran música, també suposo que hi haurà gent que recitarà algun poema meu o alguna cosa o tal. M'agradaria dir-vos que, doncs, que entre altres hi ha el Mario Gas, la Vicky Penya, el Roger Mas, els de la Via, el Pepino Pasqual, el Caim Riba, el Xumi, el Ramon Beguer, o sigui, molta gent. Tot això començarà a les 8 de la tarda i serà presentat per la Mònica Van Campen.
2: Oriol, com definiries el moment vital i musical en què et trobes ara mateix, 50 anys després d'aquell esclat inicial?
3: Bé, jo pràcticament, us estava dient que jo pràcticament no estic en el mercat. Això, diguem-ne, és com si estigués retirat en un asil, i llavors em donen permís per sortir un dia i fer això concret, perquè no estic en el mercat. Jo em vaig, sortosament em vaig poder jubilar amb una paga molt senzilla i molt petita, però que ja em va bé, i no estic al mercat, o sigui, no tinc. Ara conservo molts amics, conservo el grup, conservo moltes coses, però jo estic, diguem-ne, jubilat. No desitjo res, ni espero res, ni i miro el passat amb molt de carinyo. Molt content d'haver-hi estat, i el que em quedi per viure, doncs, tranquil·lament rodejat dels meus i de la meva gent.
2: Ens en remuntem a l'any 1976. Què significava ser una bèstia a la Catalunya de la Transició, i també com va néixer aquell disc icònic?
3: Bé, això va ser perquè jo ja havia fet, ja havia estat al grup de folk. Jo vaig començar en el grup de folk, després vaig tenir que anar a fer la mili, que la vaig fer a Ceuta, precisament, mira, d'aquests dies que està tan de moda, i després quan vaig tornar ja em vaig posar, s'havia inaugurat el Celeste. Allà em vaig retrobar amb una gent que ja coneixia, amb el Rafael Moll, que desafortunadament ja no està amb nosaltres, amb el Víctor Jou i amb gent, i llavors vaig començar a tocar allà, amb el primer Canet Rock que es va fer, també vaig ser-hi, i ja em van trucar de Dixa per gravar un disco, i l'únic dubte que hi havia metafísic era si jo el volia fer amb estudi o el volia fer en directe. Però jo vaig decidir, jo ja ho tenia clar, que el volia fer en directe. Llavors això va ser gravat al Celeste durant 3 dies. Vam estar allà registrant-ho tot i després vam fer la tria de temes. El Bèstia va néixer així. Se li va posar Bèstia perquè era una cançó curta, amb molta trempera, però jo en el moment de fer el disc no sabia com es diria el disco. I aquest disc va funcionar molt bé, la gent li va fer molta gràcia, em va donar a conèixer, però jo el que volia era fer un disc en directe per tal de donar testimoni dels temps que estàvem vivint. Penseu que en aquell moment
2: Sí.
3: el s'acabava de morir Franco, eren uns temps plens d'esperança amb que les coses anirien d'una determinada manera. Després els uns van dir que sí que hi havia anat i d'altres van opinar que no hi havia anat. Però això ja és farina, això és un altre tema. Però jo ho vaig fer amb aquesta intenció, de donar testimoni del que passava a Barcelona a l'any 76.
2: Bèstia va ser un abans i un després pel seu estil directe, provocador i barreja de rock i teatre, podríem dir. Quan el vas enregistrar, eres conscient, a més de que estaves fent història a la música en català?
3: No, no, no, no. No, no, de cap manera. Jo no vaig ser conscient de res. No, no. És més, si m'haguessin dit que al cap de 50 anys ho estaria celebrant en un concert, el Tradicionarius li hagués dit de tot menys amic. No, no, no m'ho esperava gens. No, no, és que jo crec que aquestes coses, un fa les coses i després te n'adones del que ha passat i tal, però un fa les coses d'una determinada manera. No ho fa amb ànim de marcar una fita o de passar la història o de... No dic que això m'hagi passat a mi, però vull que... O sigui, Colom va descobrir Amèrica, i després, un cop va estar allà, va fer l'estratègia. O sigui, primer fas la cosa i després dius, hosti, pues mira que bé que ha anat això. Doncs va ser una mica això, però no, conscient no ho era. De veritat, realment no.
2: I
3: Sempre, no, sempre, no, no he sigut mai massa conscient, sempre he sigut un home d'acció més que de reflexió.
2: Oriol, si escoltes el disc avui dia, quines emocions et desperta? Són igual de rebel de fa 50 anys?
3: Ara? No, no, no, no, igual no. O sigui, sóc jo amb la ingenuïtat dels 23 anys o 24 que tenia, però no, no els tinc. I llavors hi ha moltes coses que no les faria igual, ni molt menys, però m'hi reconec. O sigui, jo ho he fet, ho entomo, sóc així, però no, no, no tinc, no, no, no, no penso igual, he canviat, en fi, no crec que fes una cançó ara que es digués bèstia, que sóc com una bèstia, més aviat diria jubilat, que estic jubilat. No, això és un acudit barat. Però vull que no, no, no, no, no, no, sóc el mateix, però tinc una altra manera de pensar, sí.
2: Doncs bé, estem celebrant aquests 50 anys de la sortida d'un disc icònic dins de la història de la música de casa nostra, Bèstia, que va realitzar en aquell 1976 en directe l'Oriol Tramvia. Recordeu també que, com dèiem, el proper 2 d'octubre, a partir de les 8 del vespre, Oriol Tramvia actuarà al Tradicionarius, al CAT de Gràcia, i com abans ell mateix comentava, amb un munt d'amics i amigues, no, Oriol?
3: Sí, sí, sí. Sí, això de fet no és cap reconeixement, si t'hi fixes. O sigui, nosaltres el que fem és una festa. És una festa de dir, mira, el que vam fer quan érem joves i tal i qual, llavors... Però el concepte és de festa. Llavors aquesta festa, doncs això, començarà a les 20, ho presentarà tot la Mònica Van Campen, i esperem que vingui molta gent i que s'ho passin bé, perquè serà... com les galetes, això, variades, o sigui, hi haurà molta gent de diversos camps.
2: Sabem ben segur que estarà ben recolzat aquest dia l'Oriol Tramvia al CAT. Oriol, gràcies un cop més per haver-hi visitat aquests micròfons, els d'Actualicat, i et desitgem, dins de la teva jubilació, el millor possible de totes les coses que segur que encara han de venir.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
4: Va, Corissa!

0: notícies a Actualicat.
1: Quimi Portet, que la setmana passada va tancar l'edició 2027 del Mercat de Música Viva de Vic, ha anunciat a través de l'ACN que després de 8 anys sense treure disc, confia poder-ne publicar un de nou l'any vinent.
2: Bueno, el fet de tenir 130 cançons a la meva carrera en solitari ens permet triar, remenar una mica, no? Sempre anem canviant cançons, agafem aquesta altra. Disc nou no en tinc des de fa temps, i la veritat és que espero l'any que ve treure'n un. Tinc un disc mig embastat, que si Déu vol, doncs durant el 2027 el trauré, si tot va bé.
1: En aquest sentit, Quimi ha explicat que té moltes músiques que ja li funciona, però admet que allò que més li costa de fer són les lletres.
2: Tinc moltes músiques, tinc moltes cançons funcionant a nivell musical i em falta, òbviament, posar-me a treballar en els textos, que és el que a aquesta edat costa més. O sigui, quan més jove surten lletres constantment. Actualment, no puc negar, i ho he dit sempre, que quan vas fent anys costa més trobar el moment d'escriure i lletres que et motivin. Músiques em van sortint sempre, en surten molt perquè és un joc, hi ha una part purament lúdica en el gravar cançons sense lletra, que això surt sempre i en el meu cas sempre m'ha sortit.
1: El 2027, doncs, ens portarà nou disc del músic, guitarrista i cantautor Quimi Portet.

de buscar amb teies, forques i garrots. Vaig al bosc i sóc buscar, i a les viles sóc vilà, però sóc sempre perillós. Tinc una bèstia dins

destruir. Noi, no siguis cagamiques, que has de ser menys pacifista, que no ho és ton enemic.

bèstia dintre meu, que em malda i lluita per sortir.

0: Ens estimem la música d'arreu, però hi ha la nostra. Actualitat.
1: Algunes novetats discogràfiques aquí a Actualicat. Comencem a Sant Cugat del Vallès, amb la cantautora Aina Rabassa, que ens presenta la seva primera cançó, Érem Roselles. En destaca per la seva lletra poètica i una melodia que evoca tendresa i també nostàlgia. La Rosella...

Una formació que també ara comença com a tal, Columba. La cançó que ens fan arribar és Udols, amb lletra i música de Martí Ferrer Argemí, està inspirada en la sèrie francesa El Col·lapse. L'única

és el torn per a la Meritxell Neddermann, que el pròxim 16 d'octubre treurà el seu nou disc, que portarà per títol Clàssic Electrodrama. Mentrestant, ens deixa aquest tas. Mira'm, un crit a fer callar el soroll exterior per entregar-se per complet al present compartit. Que no

Gavina.mp3 torna amb Sortir a buscar-te, avançament del que serà el seu segon disc, que sortirà al febrer de 2027. Sortir a buscar-te ha estat produït per Joan Pons, el petit de Caleril. Gavina.mp3 inaugura una nova etapa.

Mai Halis porten temps girant, però com a grup de versions. Ara han decidit ensenyar-nos el seu primer tema propi, Ballo sense tu. Així sonen els biguetans Mai Halis.

Hem d'aprendre a cuidar els petits detalls. Aquest és el missatge que ens vol transmetre Brou amb la seva nova proposta després de Malasua. El títol d'aquest nou avançament de colors. Amb ells us deixem. Amb ells acabem les novetats d'aquesta setmana.

0: Notícies a Actualicat.
1: I una darrera notícia que volem destacar avui des d'Actualicat. El tema Sanit i és dia de la mallorquina Júlia Colom ha estat escollida millor cançó en la primera edició del Premi Marc Lloret a la millor cançó que es va donar a conèixer aquesta passada setmana en el marc del Mercat de Música Viva de Vic. El jurat n'ha destacat la composició, la instrumentació, la sonoritat i la interpretació, així com la capacitat de la peça per transmetre un estat d'ànim i un anhel existencial. La cançó forma part del disc Paradís de la mallorquina del 2025, el segon disc seu. El guardó va néixer amb l'objectiu d'homenatjar Marc Lloret, teclista i membre fundador dels Mishima i del Festival Pop Art, així com director del Mercat de Música Viva de Vic durant 13 anys i que ens va deixar al febrer de l'any 2025. El guardó ha rebut 150 propostes en aquesta la seva primera convocatòria.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornem d'aquí 7 dies. Gràcies per la vostra atenció i ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de la música en català i en directe. Adeu-siau.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4. Bon dia. Derogats els dos decrets d'habitatge. Ha finalitzat fa tot just un minut la votació al Congrés dels Diputats.
1: El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos 350, votos a favor 166, votos en contra 184, ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley. Muchísimas gracias y se levanta la sesión.
0: Aquest ha estat el moment en què la presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha anunciat els resultats de la segona votació. El decret ha caigut amb 166 vots a favor i 184 en contra.
2: Aprovació automàtica dels contractes de lloguer. El mateix ha passat amb el primer decret, el que incloïa el gruix de mesures, que ha caigut amb 171 vots a favor i 178 en contra, amb la negativa del PP, vots i finalment també Junts. Al carrer, indignació absoluta entre els manifestants que durant tot el matí s'han concentrat a les portes del Congrés. Amb crits com aquests, des del sindicat de llogateres des de Madrid, fan crida a la vaga general.
3: Vamos a seguir aquí, vamos a seguir aquí. Esta noche a las 10, reclama nocturna desde Sol. Mañana, manifestaciones. Vamos a seguir presentes. Ningún partido, ninguno de los que están ahí hoy representa los intereses de la clase trabajadora. Han sido completamente incapaces en 8 años de legislatura de proponer unas medidas que impidan que una señora de 88 años la desahucien de casa a su casa.
2: Ara totes les mirades estan posades amb el president espanyol Pedro Sánchez i el possible avançament electoral.
0: I a les Illes Balears, el vicepresident del govern, Antoni Costa, ja reclamava abans de la votació a Sánchez que convoqués eleccions. D'altra banda, descarta que si les acaba convocant la presidenta Marga Proens també les avanci.
4: Esperi i desig que avui mateix Pedro Sánchez convoqui les eleccions. En funció del que faci el senyor Pedro Sánchez, per descomptat, el president del govern de les Illes Balears prendrà les decisions que estimi convenients, que en cap cas crec que siguen, pensant en una convocatòria electoral en el curt termini.
0: I seguim amb més qüestions, perquè en aquesta hora continua el judici per l'assassinat masclista del COI d'en Rabassa amb la Constitució del Jurat Popular, que decidirà sobre la culpabilitat de George Virgili Tinou. Per aquí demanen 27 anys de presó. Els fets van passar l'any 2024 davant la filla comuna dels dos.
2: De fet, l'inspector en cap del grup d'homicidis ha revelat en un vídeo en xarxes socials que l'acusat apareixia amb una cançó amenaçadora i reveladora. És el primer testimoni del judici a l'acusat d'assassinar a la seva parella ganivetada fins a 66, quan anaven plegats en un cotxe en companyia de la seva filla petita.
0: I pel que fa al temps, acabant, millora la previsió meteorològica i en aquests moments l'EMET manté per les Pitiüses la vista taronja per pluges i tempestes fortes i a Mallorca i Menorca groga pel mateix motiu.
2: Així i tot, emergències demana als ciutadans que no es confiïn ni avui ni durant el cap de setmana, perquè la inestabilitat es pot mantenir a les illes els pròxims dies i hores. El cap del departament, Aurelio Soto, demana precaució.
5: Tengamos por un lado nosotros ese seguimiento y también el ciudadano esa situación de vigilancia, sobre todo el seguimiento de la información que podemos ir actualizando periódicamente para que adecuemos el comportamiento en función de la situación meteorológica.
0: Seguirem molt pendents de l'actualitat política que avui ve marcada per la derogació dels dos decrets d'habitatge. Són les 4 i 4 minuts. L'actualitat informativa torna a les 5 en punt.
6: Més informació a ib3noticies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 i m'escoltat des de la colònia Sant Pere a través de www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespres de Ràdio Horta, com els van ja divendres, concretament divendres dia 2 d'octubre de 2026, ara estava de jo mateix. I bé, començant un programa més, amb el cel tapat en aquest cas, veurem si ha fet un intent de començar a fer dues gotinoies. De moment poca de cosa, però no dir exactament res. Veurem el que queda de cap vespre, com evoluciona la cosa. I bé, avui de matí hi ha hagut aquest reconeixement cap als serveis socials d'Artà, que d'aquí donant l'enhorabona per aquesta tasca i aquesta campanya d'obrir la porta al bon tracte per part del Consell de Mallorca, i que això, com dic, que és d'enhorabona, ara després llegim i comentem la notícia. Després, més tard, si no arreu de nou, tenim prevista la presència aquí del representant del portaveu de Unió d'Artà, més per Artà i la Colònia de Sant Pere, ara també Jordi Capré, ara el nou portaveu que diem, no sé si també en vendrà a Maco o només ell, però Anna Maria, en definitiva, per tant, bé, tenim en paraulat, com dic, aquesta presència i aquesta assistència i l'espai, diguem-ne així, d'Unió d'Artà, posteriorment després de plenari, que sempre donem la possibilitat als diversos partits polítics que passin per aquí pels nostres micròfons de Ràdio Artà Municipal. Així que, bé, de moment donem el sus i anem pas a pas i cosa rere cosa. D'ahir també hi va haver la segona reunió de la barriada, ara ja després de les següents de la setmana vinent, també comentarem una mica, així que benvinguts, començam. No miris enrere,
1: no. Vine, avui és tot per tot. Hola, som la Marga Pocoví i vull enviar una forta ferrada a tots els oients de Ràdio Artà. Una besada per tots.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: I els serveis socials d'Artà reben el reconeixement del Dimas per la bona pràctica titulada Obri la porta al bon tracte. Els serveis socials comunitaris bàsics, SSCB, de l'Ajuntament d'Artà han rebut el distintiu de bones pràctiques de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, el Dimas, per la iniciativa Obri la porta al bon tracte, un projecte comunitari de prevenció de les violències masclistes que va treballar des de la infància i l'adolescència, la convivència, el respecte i les relacions saludables. El reconeixement s'ha fet avui als serveis socials comunitaris bàsics d'Artà, un acte que ha comptat amb la presència del president de l'IMAS, Guillermo Sánchez Cifra, l'editora insular de serveis socials d'infància i família, Polònia Isabel Socias Socias, i la directora insular de centres i programes d'atenció integral a la infància i l'adolescència, Madalena Ramis Parelló. La placa distintiva s'ha lliurat al Val de Manuel Galán Massanet i a la regió de serveis socials comunitaris bàsics Maribel Llinàs Pastor. La proposta partia d'una idea senzilla, el bon tracte com a principi de convivència i com a base de la prevenció. En lloc de centrar el missatge únicament en allò que es volia evitar, la iniciativa treballava en positiu els gestos, les paraules i les actituds que contribueixen a establir relacions respectuoses i a prevenir les violències masclistes. El projecte té continuïtat des de l'any 2024, quan es va dur a terme una primera acció en la participació de l'alumnat dels centres educatius del municipi. L'any 2025, la proposta va continuar amb obrir la porta al bon tracte, que va implicar els infants i adolescents en la creació de claus i clauers com a símbol d'aquest compromís i va culminar amb una trobada comunitària el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Les aportacions de l'alumnat es varen compartir posteriorment als comerços del municipi i els centres varen disposar de materials per continuar treballant la prevenció a les aules. Fer possible aquesta iniciativa va requerir la coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics i el Departament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, els centres educatius, així com també els comerços. Els centres escolars van tenir un paper especialment important, tant en el desenvolupament de les activitats com en la incorporació dels continguts a la feina educativa, mentre que els comerços varen sumar la proposta com a espais de la vida quotidiana on també es podien compartir aquests valors. A l'acte d'avui han estat presents persones que varen participar en el projecte des dels diferents àmbits. Durant la trobada s'ha agraït la implicació dels diferents centres educatius, els comerços i els serveis municipals que varen fer possible aquesta feina conjunta. El reconeixement rebut avui dona continuïtat en aquesta feina compartida i reconeix una iniciativa que ha implicat diferents àmbits del municipi en la prevenció de les violències masclistes i en la promoció del respecte i el bon tracte des de la infància i l'adolescència.
1: Prevista per aquesta hora baixa, tot i que sí que ha volgut intervenir de manera excepcional abans de la votació.
2: Les ruego que sean valientes y que sean coherentes. Porque las medidas que hemos presentado son medidas ambiciosas.
1: Des del govern, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha qualificat la votació de vergonyosa i ha carregat especialment contra Junts, a qui retreu haver rebutjat unes mesures que considera de sentit comú.
3: Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente, gravemente, y pagarán este error político en las urnas. Especialmente creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa que les lleva a la desaparición de su espacio político. La crisis de vivienda va a pasar por encima del brazo político del rentismo, porque hay una mayoría social de izquierdas, de derechas, que vive en todas las comunidades autónomas, en todas las ciudades del país, que no puede más.
1: La jornada deixarà en l'aire un possible avançament electoral amb el 29 de novembre com la primera data disponible si Pedro Sánchez decidís convocar eleccions. Alberto Núñez Feijóo ha aprofitat la derrota parlamentària del govern per reclamar a Sánchez que dissolgui les Corts i convoqui comicis.
4: Ya nadie piensa en Pedro Sánchez hasta 2031, pero es que nadie quiere a Pedro Sánchez estas Navidades. Insisto, tiene la coartada, ponga la fecha, disuelva las Cortes, convoque elecciones.
1: I fora de les Corts, més de 500 persones han recorregut els 600 metres que separen la Puerta del Sol del Congrés dels Diputats, coincidint en l'inici del ple extraordinari sobre els decrets d'habitatge. Després de la votació, els manifestants han tornat a la Puerta del Sol, on avui continua l'acampada. El moviment, a més, reclama la convocatòria d'una vaga general. Mentrestant, a Palma també continua l'acampada a la plaça d'Espanya. Celeste Rodríguez és la portavoc del Sindicat d'Habitatge a les Balears.
5: PP, Vox i Junts han votat contra els drets de milions de llogateres, contra decrets de mínims, però que ens protegien. Avui poden caure els decrets, però el que no decauran són les mobilitzacions. I demà serà l'inici de la següent passa. Anem cap a una vaga general.
1: I a les, en clau política, les reaccions a Balears també continuen. Des del PSIP, Rosario Sánchez ha lamentat el rebuig dels decrets i ha responsabilitzat Marga Proens de la situació de l'habitatge a les Illes, a Menorca. Més per Menorca, reclama limitar la compra d'habitatges als no residents. El seu coordinador, Esteve Barceló, considera que sense aquesta mesura els preus continuaran pujant. I seguirem pendents de totes les novetats relacionades amb l'habitatge que avui sacsegen l'actualitat política, però hi ha més notícies. A aquesta hora continua el judici per l'assassinat masclista del Coi d'en Rabassa a la Constitució del Jurat Popular. La Fiscalia demana 27 anys de presó per a Giorgio Virgiuli, acusat de matar la seva parella ganivetades davant la filla de 2 anys. I un darrer punt pel que fa al temps. Millora la previsió, però es mantenen els avisos taronja a les Pitiuses i groc a Mallorca i Menorca per pluges i tempestes. Emergències demana no abaixar la guàrdia durant el cap de setmana davant la inestabilitat prevista. Arribem així a les 5:04. L'actualitat informativa torna a les 6 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

una llimona natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: animal destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: I bé, ja sabeu que després d'un plenari normalment solen tenir la mateixa setmana o la setmana següent, depèn de com vagi la cosa, els diversos representants polítics del nostre consistori artenenc. I avui, com vos havien dit, tenim en aquest cas Jordi Cabré, regidor i ara també portaveu de Unió Independents d'Artà, més per Mallorca, o més per Artà i Segona Sant Pere, com també a partir d'ara ja mos haurem d'anar acostumant. Per començar, benvingut Jordi, aquí a Ràdio Artà Municipal novament.
2: Hola, bones tardes també, bones tardes a tothom.
1: Idò, bé, en aquest cas hi va haver aquest plenari, no sé si d'inici de curs polític, en certa manera,
2: sí,
1: tot i que no s'acaba
2: sí,
1: mai.
2: Sí, nova temporada.
1: És així. En aquest sentit, aquest plenari ordinari del mes de setembre, en diversos punts del dia, el primer d'aprovació d'actes, imagino que poc.
2: Sí, normalment no hi ha res a dir.
1: Després, el punt número 2, sí que era el punt kit de la qüestió i important, en tot l'aspecte per la resta també, d'aquest plenari, que era aquesta aprovació inicial de la modificació puntual de la norma subsidiària d'adaptació al PIAT. En aquest cas, com dic, era el tema estrella, diguem-ne d'alguna manera, d'aquest plenari, perquè és un tema prou important.
2: Sí, era el tema més que més feina va dur, més potent. Mm. És un tema que dins la legislatura diríem també és un dels temes més importants que s'han tractat. Nosaltres, m'agradaria explicar, perquè la gent mos ho ha demanat bastant, gent d'Artà, gent de fora, perquè independent d'Artà, més per Artà i la colònia, mos vàrem estendre. Aquesta modificació en el PIAT, de les normes societàries per el PIAT, va venir d'una proposta del PSOE, no de l'equip de govern, sinó només del partit del PSOE. Val? I era un tema de limitació de places turístiques per Artà, la colònia Sant Pere i tots els nuclis que l'enrevolten, que pertanyen al municipi. Se va fer una feina per part del PSOE per reduir les places per hectàrea a cada zona. Val? Se va passar, Artà i la colònia, com a poble diríem, era 6 places per hectàrea, i les altres crec que eren 12, això abans, antigament, eren 12 places per hectàrea. Se va baixar a 9, en la primera proposta, i després la segona proposta es va baixar a 7. Val? Fins aquí, nosaltres en tot això estàvem d'acord. Després hi havia diferents puntualitzacions en temes de per exemple, dins agroturismes no s'hi pot entrar perquè és una llei que ve de la llei agrària, que no té res a veure amb la de turisme, i és... Me'l vam informar un poc i és un tema bastant complicat, i aconseguir un agroturisme no és fàcil, necessites una sèrie de requisits que són difícils d'aconseguir. Per tant, ja no vàrem voler entrar dins aquest tema ni el PSOE ni nosaltres, perquè és un tema diferent, diríem.
1: Val?
2: Després hi havia el tema de la construcció de petits hotels a dins els pobles. Nosaltres aquí vàrem estar d'acord amb la proposta del PSOE de no deixar construir més hotels de poble, diríem, de dins el poble, vale? Urbans. Aquí hi va haver un punt de discòrdia amb el PI, perquè ells sí que volien, o volen, encara que en el final han rebaixat un poc les pretensions, però volen poder deixar construir hotelets, i clar, això són més places turístiques, per tant, ja no reduïm, ja no limitam, ja podem augmentar, però bé, en el final això sí que s'ha aconseguit, que val a dir que és una feina que s'ha fet des de dins del PSOE. Nosaltres hi vam estar d'acord, que les places amb hotelets urbans no n'hi pugui haver més. Després hi havia el tema de sòl rústic, que en totes les places turístiques que hi havia sòl rústic, n'hi ha més de 2.200, m'apareix, actualment, i se va, com que no té res a veure amb el tema que vos deia abans, del tema de places turístiques per hectàrea que hi ha dins els municipis, dins els nuclis, diríem, en el sòl rústic no és igual, és més difícil de calcular, i se va dir que se reduiria fins a 2.000. Vull dir que hi ha aquestes 200, més o manco, que ara ballen, que s'intentarà baixar de 2.000 i pico a 2.000. que ja mos pareix bé, no vàrem tenir res a dir. Mm. Si n'hi haguera menys, millor, però bé, hem de començar per qualque cosa. I després, el punt més... Que en un principi amb el PSOE apareixia que hi venien a bé, que va ser un punt que nosaltres aquí sí que mos vàrem intentar estranyar un poc, perquè pensaven que era el punt clau per reduir, no només limitar, que era el tema de quan arribaves a una zona, un nucli que arribava, ara per posar un exemple, vull dir un número a l'atzar, no ara no dic números exactes perquè no les tenen davant, però si la colònia de Sant Peri podria haver 300 places, si baixava a 290, després el PI proposava que aquestes 10 se poguessin tornar a donar. Aquestes 10 places se poguessin tornar a donar. Per tant, passarien d'una zona no apta a una zona apta fins que arribaran els 300, que seria el límit, per posar un exemple. Aquí nosaltres vàrem dir que no, que per aquí no passàvem, que pareixia que el PSOE en principi estava d'acord amb nosaltres, que si n'hi havia 300 i se baixava a 290, bones sons, que no s'havien de donar més places turístiques. En principi, la cobertura, en un principi pareixia que sí, que anaven cap aquí. Després, jo m'imagino que com a equip de govern ells varen arribar a un acord, el PI va cedir un poc en el tema de les places dels hotelets i el PSOE va cedir un poc en el tema de les zones aptes i no aptes. Després de reunions i telefonades i això, nosaltres varen decidir que ens estendríem perquè pensam que no és una reducció real, no és un decreixement real. És un decreixement molt lentament i un decreixement que se farà depenent un poc de si la gent tria o no tria tenir plaça turística. Val? Nosaltres pensàvem que això s'ha de fer més potent, han de ser unes polítiques un poc més valentes i ens hem de tirar un poc més a la piscina, diríem, i proposar una reducció real, un decreixement real. Limitar, però també decreixer. Val? Aquí va ser el punt més discordant on nosaltres ens vàrem aturar i vàrem dir no votarem en contra, perquè tot el que sigui una proposta per limitar, per reduir tot aquest tema de massificació turística que patim i que tenim un bon cafè. Ara fa una estona xerràvem amb en Tomeu que les setmanes d'incertat són complicades en tema turístic, sobretot els dimarts, que ja ni parlem, però sobretot en el centre, que després ja més tard ja en xerrarem del tema de les reunions de barriades, que hi va haver un pot de truï amb això. I vàrem pensar això, vàrem arribar a la conclusió de dir no votarem en contra, perquè no podem votar en contra una proposta que va cap a limitar i va cap a reduir a llarg termini, però sí que ens estendrem perquè nosaltres, ja que la feim i ja que és una feina que du molta feina a poder-la presentar i poder-la fer, ja fer-la potent per poder poder anar cap a un decreixement turístic que és el que realment, ja no només a nivell d'Artà, a nivell de Balears, ens fa falta.
1: Mm. En aquest cas, no sé si anant a l'anècdota o no, perquè al cap de fi és un poc comentari que per exemple, va fer en Joan Senra, en Joan Lleteres del PP, que ho va resumir, diguem-li així, en que vosaltres trobàveu que s'havien quedat o que s'han quedat curts i en el seu cas que s'havien passat un poc. Seria el resum resumidament.
2: Exacte, és que és el resum perfecte. És el resum perfecte. En Joan el va fer, no sé si no el sé en ment o no, però va ser el resum perfecte que va dir, diu, no, el PP trobam que és massa estricte i vosaltres trobeu que és massa poc. I va dir, exacte, correcte, Joan, és que és així. Nosaltres pensam que se podria fer més potent, que podríem optar per decreixer d'una manera més potent, més valenta, i vosaltres deveu trobar que aquestes limitacions són un poc estrictes, perquè aquí hi ha les dretes i les esquerres, i aquí és on s'evidencia els diferents colors de polítics que hi ha.
1: Clar. En aquest cas també en parlàvem ahir, i suposo que en parlarem també amb la resta de companys i companyes que vagin passant, en aquest sentit de diferents partits polítics, també a nivell això que sí que vivim actualment, per sort o de gràcia, cadascú ho veurà de la manera que ho miri, del turisme majoritàriament a nivell econòmic, per dir d'alguna manera, no només a Artà, sinó a Mallorca i a Balears en general, i possiblement a altres zones, sí. Però bueno, en el nostre cas. Clar, intentava també posar molt en la taula i també t'ho plantejo també un poc com pot ser en aquest sentit equilibrable això de dir clar, hem de reduir perquè hi ha aquesta saturació, per oblidar la paraula que cadascú vulgui, però sense també perdre, entre cometes, aquesta economia. Està clar que no és allò d'anar a zero, però també, evidentment, s'ha d'intentar també tenir aquest equilibri, que no és fàcil.
2: Sí, nosaltres ho volíem remarcar. Nosaltres no estem en contra d'un turisme. Vull dir, a qualsevol persona li agrada viatjar i li agrada fer un poc de turisme pel món i això és conèixer cultures noves, conèixer noves llengües, conèixer noves històries que t'enriqueixen com a persona i com a ser humà. Està clar que el turisme no és dolent. La paraula, ara, és vera que tenim, la paraula turisme la tenim associada a una cosa dolenta, perquè darrerament se'n parla molt, però no se parla de turisme, se parla de massificació turística, que no és el mateix. Vull dir, el turisme, un turisme sostenible, un turisme equilibrat, perfecte, és que no hi ha cap problema, és que forma part de la nostra vida, forma part de la nostra idiosincràsia, molta gent viu del turisme i pens que s'hi ha de fer feina i no ha de ser... A lo millor és el problema que hem tingut, que és la base de tota la nostra economia, se pot dir, i a lo millor no hauria de ser així, perquè pareixen un tot més fàcils, un tot més ràpids, i són coses que a la llarga no són beneficioses per al nostre turisme, sobretot ja parlant tema aigua, ambientalment, en tot. Per tant, s'ha d'equilibrar, ha d'haver un turisme, sí, ha d'haver un turisme, ha de ser sostenible, ha de ser equilibrat, ha de ser respectable en tot el que l'envolta. Nosaltres vàrem a dins l'argument, se contesta en aquest piat, vàrem dir hartar per qui l'habita, no per qui el visita. I després vàrem dir, jo sobretot afegiria hartar per qui el respecta i l'estima i no per qui se n'aprofita i especula. I això més o manco seria un poquet el resum de que dir, sí, turisme, n'hi ha d'haver, perquè el que vols dir, nosaltres som els primers que ens agrada anar de viatge i ens agrada passejar i veure coses noves i puc entendre que un alemany que viu a segon quin lloc ve a Mallorca i vol la mà i vol el sol i al·lucina, i és lògic, i això és el que hem de preservar i el que hem de fer veure i fer estimar la gent que tenim això per gaudir-ho tots, no per aprofitar-se'n.
1: Això és una passa en aquest cas, aquesta aprovació inicial, que en tot cas després vendràs les aprovacions o modificacions que hi pugui haver, però en tot cas una passa en aquest cas, no sé si inicial en certa manera, que no s'acabarà duent a temps aquesta reducció, me'n refereix que d'avui per demà, perquè és una cosa, no sé si a llarg plaç o mig plaç, depèn de com se consideri, però bueno, en aquest cas... Això que no és d'aquí a un mes veurem aquesta reducció de places, per dir-ho d'alguna manera.
2: No, això és la proposta, dirien que se fa des d'Artà, des de l'Ajuntament d'Artà, i tot això ara ha de passar al Consell de Mallorca, s'ha d'aprovar, s'ha de posició pública... Bé, tota la burocràcia que duen totes, i això és el que fa un poc desesperar un poc la gent de peu que sempre esperem que sigui ràpid tot això i tarda molt. Ara, per posar-te un exemple, la setmana passada vaig veure de Montes Diari que s'havien, crec que era que s'havien licitat o s'havien aprovat fer les vivendes de protecció oficial allà en el carrer Ciutat.
1: Exacte.
2: I vaig haver de pensar quin dia en el plenari havíem aprovat i havíem estat d'acord i vaig dir, mare de Déu, a poc a poc que va tot, perquè ara comença el trull. I ja no parlem de la variant i de la història, que això... Però bé, els processos van així... l'administració va en aquest ritme i s'han de passar tots els processos que s'han de passar. Veurem si això en el final pot anar per endavant i pot anar a port. Soc la política que hi ha a Palma, és difícil, però bé, aquí sí que vull agrair la valentia que s'ha tingut des de part del grup del PSOE en aquest sentit, que han estat dels primers, però no dels primers, dins Mallorca, que ha presentat aquesta modificació en espiat, que mira, que és una cosa que dins, diríem, on podrien canviar les coses, és una petita passa que s'ha fet. Ara jo sí, nosaltres en voldríem fer de més grosses.
1: Clar, en aquest cas, això, i crec que si no has retornat la darrera qüestió del tema, en aquest cas és tema, diguem-li així, turístic, com a tal, entre cometes, tot i que, bueno, lloguer turístic, en certa manera, però també, al cap i a la fi, té, no sé si dir repercussió o incidència, també en tema, suposo, ara ho porto amb la taula, que diem, tema també habitatge, en certa manera. Vull dir que està un poc tot relacionat, que no és turistificació o tema turístic com a tal, sinó que aglutina també com deies, tema aigua, tema...
2: Al
1: final són moltes coses que entre cometes hi ha al darrere, ho diré així. No
2: sí, tot està relacionat. A veure, això nosaltres també ho vàrem dir, la contesta que vàrem fer, que el PSOE també va remarcar, que això, diríem, tota aquesta reducció, tot aquest decreixement en tema d'habitatges turístics i de llicències turístiques ajudaria a que hi hagués més oferta de lloguer convencional. Per tant, com més oferta de lloguer convencional hi hagués, més podrien baixar els preus, perquè clar, si no baixes els preus segurament no llogaries, perquè la gent podria triar. Per tant, ara jo els números és que no els sé de memòria, però hi hauria, no sé si eren unes 1.600 vivendes, unes 1.600 habitatges, que se podrien, això és un cas hipotètic, que si aquests 1.600 habitatges se podrien fer com a lloguer convencional. Per tant, si d'aquests 1.600 habitatges ja en dius una quarta part, 400, si d'aquests 1.600 ja n'hi ha 400 que se poden fer de manera lloguer convencional, ja tot això que hi guanyaríem, i després a part de... alleujaria un poc tot el tema dels serveis municipals.
1: Exacte.
2: Ja, el primer que te venen és cap l'aigua, perquè durant molt de temps pensam en l'estalvi d'aigua. Però en tots els altres tipus de serveis no és el mateix un lloguer convencional que un lloguer turístic, evidentment.
1: Per gent, per exemple, joves d'aquí que diuen que les costa trobar, en aquest cas, habitatge quan se volen intentar independitzar, dic intentar en aquest sentit també,
2: sí.
1: que no... A lo millor alguns sí, però alguns que a lo millor tenen la sort a vegades de que famílies que puguin tenir herència. Diverses cases per herència i demés, que sí que puguin tenir més facilitat, entre còmetes, però sí que no tothom pot tenir aquesta, repeteix que entre còmetes, facilitat.
2: Sí, no, i de cada pic serà ni idea pitjor si seguim igual. Vull dir, nosaltres a lo millor encara... La nostra edat encara tenim un poc aquesta sort que deies tu, de que per herència encara personalment no m'ha tocat res, però per herència sí que te pot tocar qualque cosa, i si arregles un poc això encara pots sobreviure i pots gastar els 4 dobbers, però els nostres fills, bé, els nostres fills ja segur que no, però ja joves de 20 anys, 25 anys, que ja les herències, perquè els pares ja no n'han pogut obtenir, les herències ja no hi són, tenen aquest problema. I és un problema, ara en tot el tema del decret de Mari Carmen i tot això, que ara està molt damunt la taula tot aquest tema, és un problema ja a nivell estatal i a nivell... jo crec que ja traspassa les fronteres tot això, perquè de cada pic mos enfilant més i arribarà a ser complicat si no s'hi posen mesures, el que dèiem, mesures valentes i fora por, i que segurament quan passen aquestes coses hi ha gent que se queixarà, hi ha gent que no estarà d'acord, però en el final hi escoltava un programa al vespre i va veure un parell d'exemples de... Van pujar els salaris mínims i els empresaris se queixaven. Ha passat res? No ha passat res. Han pujat els salaris mínims i els empresaris continuen igual. Si entrava l'esquerra i el independentisme, les multinacionals s'anirien de Catalunya i d'Espanya i no sé què. Ha passat res? No ha passat res. Vull dir que això, a poc, són coses que s'han de fer. Són canvis que en sa vida s'han de fer. I nosaltres... en aquest sentit, i molts altres, estan disposats a que se faci notar aquests canvis.
1: En fi, anava a passar al següent punt, no sé si hi ha alguna cosa més que...
2: No, només dir això, com el vàrem estendre, no hi votarem en contra per aquest tema, perquè tot aquest tema sí que nosaltres pensem que limitar, reduir, tot això és bo, per tant, no hi votarem en contra, i també dir que el PP se va abstenir, no va votar en contra, per tant, i després l'equip de govern, sí, l'equip de govern hi va votar a favor, per tant, van ser 7 a favor i 5 en contra, que faltava una persona.
1: Perfecte, i després ja sí que el punt número 3 era la presa de coneixement de la incoació de l'expedient de declaració com a bé d'interès cultural i material de Mallorca, l'obra de Palma per part de la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca.
2: Sí, nosaltres aquí, això simplement era el que ens donaven, ens donaven per assabentats d'aquest tema, independentment d'estar més, vàrem varen dir que era una molt bona notícia, que nosaltres aquí sempre ens hi trobaríem, tot el tema cultura i tot aquest, aquest tema de recuperació de coses antigues de lo nostre, és que lo nostre queda molt, molt així, però sí, tota aquesta recuperació i aquest donar suport a totes aquestes persones i aquesta gent i aquestes entitats que fan aquesta feina, per nosaltres, endavant. I varen dir que això, esperem que la declaració del bé interès cultural sigui el més aviat possible.
1: Després el punt número 4, en aquest cas fa referència en el vostre grup polític, perquè era la dació de compte de la modificació del portaveu del grup municipal d'Unió Independent d'Artà per Mallorca, i en aquest cas també el motiu, aquest canvi de relleu de portavocia que diem en tu i Nemaco.
2: Sí, aquí me va tocar bé, ara, a partir d'ara el portaveu seré jo, i me va tocar com a primer plenari, va ser potent per fer de portaveu tot
1: per
2: aquest
1: començar.
2: Tema despiat. Però sí, va ser bé, simplement això s'ha de fer, és un tràmit que s'ha de fer, i va ser sobretot donar les gràcies a Maco per tota la feina que ha fet durant tant d'anys, i la gent, els altres partits polítics li van donar les gràcies, que havia estat una persona que s'hi podia xerrar, tant si estàs d'acord o no estàs d'acord en segons quins aspectes, podia xerrar amb ella i mai hi havia cap problema, sempre estava disposada a tot. Ella després va donar les gràcies a tothom, i jo personalment després li vaig donar les gràcies a ella, perquè va ser na Maria Pastor i ella varen ser les que me varen demanar si volia anar amb elles a la llista, a la darrera llista de les eleccions. I vaig donar-se gràcies per donar-me l'oportunitat, i sí, em vaig com emocionar, perquè pensant de on venia i a on havia arribat en aquell moment, vaig dir, cachondent això que ha fet de via, que ja estem al mig, i que sobretot això, donar-li les gràcies per la confiança que ha depositat en jo, que sempre m'ha donat suport en el 100% en tot, i que m'ha ensenyat molt, i donar-li les gràcies a ella, perquè han estat uns anys per ella que no han estat gens fàcils, que ha fet una feinada que no s'ha vist, jo crec que no s'ha vist ni un 70% ni un 80% de lo que s'ha fet, i molta feina fent de Maco i na Maria, evidentment, que també està amb ella, però na Maria encara és allà. Na Maco no vol dir que se'n vagi, simplement sí, que ja no et suporta veu, però serà la regidora com fins que acabi la legislatura. Val? I això, dona-li sobretot les gràcies per la confiança donada i per la feina que ha fet, perquè no sabeu la feinada que hi ha darrere, i sobretot està en l'oposició l'oscura que és.
1: De fet, molt bé, perquè estava pensant demanar això. Entenc que quan està a l'oposició, evidentment pots avançar en coses, en certa manera, a nivell de negociació o de punts que puguin anar a plenari o mocions que puguis presentar, però en certa manera sempre és més complicat, perquè vas, no vull dir a remolc, però en certa manera, clar, tota aquesta feina que diem no és tan visible, en certa manera, de cara on és públic, en certa manera, dit així, o possibles votants, també, perquè no dir-ho.
2: És una feina molt complicada, perquè, i mira que ara hi ha xarxes socials, això, però els canals d'informació de tota la feina que tu fas no arriben a tothom. I l'equip de govern, amb una cosa que faci bé, tothom ja sap que l'Ajuntament va fet. Vull dir, i moltes vegades s'han fet coses que potser em proposaran altres i no se moven, o no se sap qui ho ha fet, l'ha fet l'Ajuntament i no ho ha proposat la posició. Vull dir que, no és una crítica, són coses que passen, jo m'imagino, per tot. Que estant a la posició és un tema que és una feina molt oscura. És una feina molt oscura que, sí, no estàs molt ficat de dins i t'hi fixes i inverteixes temps, no se vol. No se vol aquesta feina. I na Maco vos puc assegurar que n'ha fet molta, molta.
1: I bé, en aquest cas també ja en vam parlar en el seu moment quan també parlàvem d'aquesta passa com a portaveu o com a coordinador, ara no, vull dir, no vull dir malament separar-me.
2: Sí, coordinador.
1: De més per Artà i la Colònia de Sant Pere. En aquest cas, un poc això, aquesta passa també, en certa manera, que va lligada, si us ho entenc, un poc això que esperes, en aquest cas, anar agafant també més experiència a nivell de portaveu com a tal, en aquest sentit, no? Suposo.
2: Sí, és agafar això, l'experiència, tenim aquest darrer any, que ja no queda un any, però bé, queda un curs, que diríem, i és agafar un poc l'experiència i tot el que he après durant aquests 3 anys i pico, posar-ho damunt la taula. Me va fer gràcia, ara no sé com em va vingut en el cap això, que Manolo en Galán va dir... com ho va dir, ara no em recordo com ho va dir, diu, sí, diu, ah sí, va dir gràcies a maco i això, i diu, i després donam la benvinguda a en Jordi, diu que ara haurem de xerrar amb ell, que està un poc més a l'esquerra. Sí. I me va fer gràcia aquest, claro. Aquest tipus de, que sí, que a lo millor evidentment en maco i en Maria sempre estan d'acord en tot, però a lo millor aquí és a on jo podré personalment poder, posar, a lo millor poder posar un poc el meu punt de vista i la meva postura que sí, que a lo millor està un poc més a l'esquerra, yeah. No per res en particular, a lo millor la meva manera de pensar, la meva manera de fer, la diferència d'èpoques, sí, lo que he viscut, o lo que sigui, que sí que seran a lo millor xerres a l'hora de xerrar directament en els plenaris, no després a l'hora de decidir coses, ho feim amb equip, ho feim amb grup i tothom aporta la seva i s'arriba un acord, però potser a l'hora de xerrar sí que potser tindré la meva oportunitat de poder el que va dir, si m'ha agradat el que va dir, està un poc més a l'esquerra.
1: En fi, bé, enhorabona, si més no, per, aquesta, sí, per aquest canvi. Després, el punt número 5, que era l'aprovació de l'expedient de reconeixement associat de crèdits, setembre del 2026, aquestes conegudes com a office, aquestes factures, que ja des de fa un temps, que diem, cada mes n'hi ha diverses quanties que diem cada vegada.
2: Sí, diré una cosa abans de l'altre punt, que ara m'ha vengut en el cap, que Namaku un moment o l'altre de demanarà per venir aquí a Ràdio Hortà a donar-se gràcies a la gent i en el poble per haver-la tinguda en compte i estar present. Segurament un dia d'aquests te dirà coses.
1: De fet, ho anava a dir, perdó, gràcies, perquè i després he passat en el següent i ho anava a dir que evidentment està més convidada i ja
2: ara, estava, però... Ha estat ara que he pensat.
1: Genial, perquè ho anava a dir i que si qualcú diu no és que no l'han convidat, no, és que
2: no, en aquest cas... Exacte, sí, ho sap.
1: Ja vendrà un altre dia, cap problema. I com deies, punt número 5, aquest expedient de reconeixement associat de crèdits, aquestes office, que diem.
2: Sí, nosaltres, aquest office ve cada mes, fa, no sé quin temps, fa més d'un any, ho feia ja, cada mes venen. Nosaltres aquí sempre hem tingut la mateixa postura, mos els tenim. Això és un tema que no se pot votar en contra, perquè s'han de pagar les factures a la gent que ha invertit un doble en fer les feines que li han demanat des de l'Ajuntament, però és un procediment que després de 9 anys encara no s'ha adaptat a la llei i pensant que és una cosa que l'equip de govern va de gestionar i va de decidir així com ho ha de fer i nosaltres en aquest cas mos els tenim i ells que ho facin de la manera que trobin que ho han de fer. Nosaltres segurament ho haguéssim fet d'una altra manera, segurament haguéssim partit d'un altre punt de vista, però bé, ells són els que tenen els...
1: Ara pensava, crec que el primer devia ser setembre-octubre plenari l'any passat, vull dir que deu fer un any segurament, si no vaig xerrat, ara ho estic dient molt de memòria.
2: Exactament, no ho sabia, però més o manco un any.
1: Me quadra més manco. En aquest sentit, després també tema econòmic, hi havia una modificació de crèdit de 7/2026 de transferència de crèdits.
2: Sí, això és un tema d'obres, un canvi d'un dobbes per fer un tipus d'obres, passant-los a fer arreglar la teulada del Museu d'Artà. Vull dir, simplement és un canvi que se fa de moltes pressupostos per agafar un dobbes d'unes obres i posar-los, en aquest cas, unes altres obres, que en aquest cas és la teulada del Museu d'Artà. Nosaltres vam dir que aquí votaríem a favor, que tot el que sigui poder obrir, reobrir el Museu d'Artà el més aviat possible, nosaltres hi estarem d'acord. Ara veurem. Ara veurem.
1: També és un tema en aquest cas de veure quan se podrà reobrir en aquest
2: sentit. Sí.
1: Després sí que van venir dos punts per urgència relatiu a pol·lució d'autor, dos punts que anaven lligats, si més no, en aquest sentit.
2: Sí, aquests van venir per urgència, és a dir, no estaven a dins les comissions informatives i això, no mos varen informar i simplement era un tema de que hi haurà una plaça de policia local que passarà a ser policia tutor, més o manco així per damunt perquè ho puguem entendre tots. Que això és una fórmula que s'utilitzarà durant aquests mesos d'aquest any i a partir de l'any que ve ja se traurà la plaça oficial, diríem, de policia tutor. Això m'ho van dir que era la fórmula més ràpida i des de secretaria els havien donat el vistiplau per poder-ho fer d'aquesta manera. I això, el proper any ja se crearia una nova plaça de policia local. Hi vàrem votar a favor, i vàrem afegir que després de dues legislatures, crec que tots els partits ho duem en el programa electoral, el tema de la policia tutor, Estaria bé que aquesta plaça se posés en marxa i fos efectiva, perquè ja sabem que hi va un temps que se va posar en marxa però no va ser efectiva, hi va haver mancances que després en el final van fer tornar enrere tot el procés. Per tant, esperem que aquesta vegada sí que sigui el manco per aquest any s'acabi de posar en marxa i l'any que ve ja fer-ho oficial.
1: Perquè té en aquest cas unes competències que vulguis anar sempre és... no vull dir més proper, però bueno, sé, aquesta relació, per exemple, entre les escoles, per exemple, o amb tema, no sé si dir, ara tampoc és que no les tinc encara en el cap, però en certa manera també és aquesta figura que també al final és important d'enllaç en diferents, suposo que també serveis socials, imagino, però bueno, en tot cas, sobretot estic pensant en temes escoles, que vulguis o no, sempre, per exemple,
2: sí,
1: dels temes, per exemple.
2: El tema del policia tutor, sobretot, s'encarrega de... és que no sé com ho diria.
1: Ja, és complicat.
2: Sí, és un tema més de connexió entre les escoles, l'alumnat, els joves, i de fer-los veure... Sí, no sé, és que... no sé si les paraules ara tècniques com les podríem definir, però sí, és un tema d'educació. D'educació. És un policia que s'encarrega més amb un tema d'educació i no de fer complir les normes de circulació o de convivència, per exemple. Són normes de convivència, però són en temes de escoles, nets d'unions a les escoles, allà on s'hi fan xerrades, si transmet tota la informació que des de la policia s'hi pugui tractar i després, els temes en particular que hi hagi greus o que hi hagi això, doncs elles és un poc es netxa per poder facilitar totes aquestes coses.
1: Exacte. Després sí que ja venien informació de juntes de govern i resolucions de baldia i posteriorment ja prets i preguntes que, com és habitual, ens vol presentar també en aquest cas en els plenaris que puguin ser aplicables.
2: Sí, primer diré, nosaltres primer va ser el PP que va dir totes les tres preguntes i després nosaltres. I el PP va demanar... com un resum de com havien anat les festes d'estiu, diria. Les festes de Sa Caloni, de Sant Roc, la festa de Sant Salvador, la Fira... No sé si em va demanar més, ara ho dic memòria,
1: crec que
2: són totes. I bé, varen dir que per ell havia anat bé i que estan oberts a si hi ha propostes noves o tal, que les escoltaran. Normalment sempre contesten el mateix i ja està. Però bé, nosaltres també les duem, el que passa que el PP les va demanar i nosaltres, en aquest cas, varen dir anem per acabar de llargar més el temps. Nosaltres varen fer un període de preguntes, una era que mos venia de Sa Caloni, una veïnada de Sa Caloni mos va demanar que hi ha una marquesina a la bassa d'en Fesol i va demanar veurement si... actualment hi ha una publicitat d'una immobiliària estrangera i va demanar veurement si aquesta marquesina se podia moure perquè a l'hora de creuar es creuament allà hi ha un stop i tapa un poc la visió dels que venen de l'esquerra i va demanar veurement si se podia moure un poc o se podia llevar d'allà. Molts varen dir que la policia ho mirarà, mirarà veurement si se pot canviar i si se pot canviar supos que la canviaran, no sé, però bé, està així. Val? Després hi va haver una altra pregunta que xerraven de l'escrit d'anúncia que va sortir a la revista Bell Puig en el mes de juliol del tema de Renault desembornal i les tapadores de clavegueram. Menys si se faria res en el respecte, si s'escoltarien les propostes que se van posar per escrita damunt del Bell Puig, si se posarien en pràctica les suggerències que s'hi varen posar. I Manolo Galán mos va dir que feia temps que s'estaven fent proves, que s'havien millorat segons quines bandes i que en tota l'obra nova aquesta que s'ha fet això, tot aquest tema s'han tingut en compte i a veure si la cosa millora i la cosa va per bé. I després va dir que no sé si la persona que ho va escriure me sent, que va dir que el Batle té horari 24-7, 365 dies a l'any. Vull dir que si li han de dir qualque cosa, li poden dir en qualsevol moment.
1: Exacte. Això, i altres preguntes també?
2: Sí, varen xerrar després del tema de la policia local, vaig fer una pregunta perquè el tema d'objectes perduts, la policia local... hi ha objectes del 23 i 24 que estan dins d'una caixa amagats, arxivats, diríem, i no sabíem no sabien que se feien amb, amb aquests objectes perduts. Yeah. I me'l van dir que s'han de tenir mínim 3 anys, que si ningú els reclama, després aquest objecte perdut torna a la persona que el va trobar. Mm. Vull dir, si tu has trobat una cartera i la dus allà i en 3 anys no la reclamen, aquella cartera serà teva. Si, el que passa que sabeu que hi havia coses que ja fa més de 3 anys que hi són, i m'imagino que ara, després d'això, se posaran a fer feina i miraran de retornar tot això. No sé si, clar, passant 3 anys, jo que sé, si me'n recordaré que he deixat una cartera a la policia perquè l'he perdut, perquè l'he trobada. No sé si la gent sap que pot anar a reclamar, des de 3 anys pot anar a reclamar si aquella cartera, per exemple, pot ser cartera, per posar un exemple. Pots anar a reclamar a la policia si aquella cartera ha trobat el seu, la persona de qui era, i si supos que pot anar a reclamar, i si no l'han tornada, si no l'han trobat, se la quedaràs que la va trobar. Val? Però penso que és un tema que pareix un doi, però que hi ha moltes cases plenes de coses.
1: Yeah.
2: I que tenir-les allà aturades fora a fer res perquè sí, trob que se podrien aprofitar per fer qualque cosa. No sé si econòmicament són molt de tot més, no en tenc ni idea, però a lo millor qualque cosa sí que se podria fer en temes de, a lo millor, en serveis socials, amb aquest dos bes, o aquests materials se podrien invertir en segon quins punts dins dels ajuntaments, si no se reclamen, tant d'una banda com de l'altra, si no se reclamen, si se podria fer alguna cosa des de, per exemple, això, serveis socials, se podria donar ajudes en qualsevol tema d'aquests.
1: Exacte.
2: Val? Després van parlar, vinc de fer una pregunta per l'institut, però ja me'l varen explicar, me'l varen demanar, la plaça Margalida per allò està molt descuidada, està molt bruta, molt, i varen demanar a veure si se faria qualque cosa, va dir que s'hauria el servei de neteja perquè si tingués un poc més d'esment. Jo amb aquest tema de neteja el duc bastant de remolc, fa bastant d'anys, perquè penso que se podria fer bastant millor, segurament. No sé si la vigilància o hi ha poc personal, no crec que el personal faci mala feina, sinó que potser no dona basto, però sí que és un tema que estem a la neteja, i la pregunta que ve després també va relacionada amb el tema dels excrements de descans, que és molt exigirat. El tema, el camí que va de les places d'Ajuntament, diríem, fins a les escoles Rafael Blanes, el carrer Rafael Blanes, que va fins a les escoles de Necregol i el Pou de la Lluna, no us podeu imaginar la quantitat que hi ha d'excrements de cans. No vos ho podeu imaginar a la zona de peatons que està pintada en ratxa groga, que hi ha aquells...
1: Teòricament has de passar per allà, que diuen.
2: En teoria has de passar per allà. Jo vaig posar l'exemple que el mateix de matí la meva filla m'ha dit no vull anar per aquesta vorera perquè està plena de caques. Vull dir que és un nivell bastant elevat. I ara l'altre dia també, en un tascat de cantó del parc d'allà dalt de Necregol, n'hi havia una que jo sé cert que si la pesàssim feia més d'un quilo, eh? Vull dir que jo crec que qualque cosa se pot fer, perquè ja no és una cosa puntual. I me van contestar que el Balda va contestar que ja estaven, ja, te podria dir que faran campanyes, però les campanyes, la millor, en el moment que se fa la campanya, aquells mesos funcionen, però les campanyes s'obliden. I aquí s'ha de posar fil a l'agulla i s'hi ha de fer molta feina. I ja només en la policia, en la gent cívic, en el que sigui, però aquí s'hi ha de fer molta feina, perquè van fer una pregunta, no sé si eren... el mes passat o l'altre, el mes passat era juliol o juny,
1: abans de l'estiu,
2: parlant de quin que s'havia recollit en tema de sancions pels excrements, i me'l van dir que no s'havia recollit res.
1: Yeah.
2: Vull dir, per tant, jo crec que aquí s'ha de fer una feina bastant, bastant potent. A la gent, normalment, quan les toca la cartera, i me sap greu xerrar així, perquè penses que amenaces, no és una amenaça, perquè jo penso que...
1: Tant de bones se n'haguessin de parlar.
2: Exacte, fins a un punt, la gent que se va conscienciar, però hi ha gent que no s'ha conscienciat, i per tant, aquí s'ha de fer qualque cosa. I ja és molt exagerat, molt exagerat.
1: Exacte, és un tema això d'educació també per la gent que té cans, que sí que jo en veig molts que sí que compleixen.
2: Sí, vull dir és que la majoria...
1: Que al final de vegades tenim això i també sempre m'agrada deixar clar...
2: No, és que la majoria ho fan bé.
1: Som el primer que ho veig, que sí que n'hi ha molts que ho fan bé, però clar, malauradament n'hi ha que no.
2: És que la majoria ho fan bé, és que en aquest sentit, la gent que s'ha conscienciat beníssim i que ho fa bé, vull dir, és que el que dius tu, la majoria duen la bosseta i la botelleta d'aigua amb vinagre, vull dir, és que la majoria ho fan, però n'hi ha que no ho fan, i aquests són els que desbaraten tot el tema, per tant, s'ha de fer qualque cosa aquí, s'ha de fer qualque cosa perquè se'ls ha donat moltes oportunitats, Vull dir, i fins a un punt podem ser permissius, però fins a un punt. Després ja aquí ja s'han de prendre mesures, ja pots un poc més estrictes.
1: I perdó per els parèntesis, en aquest cas també Valtros ja fa, no sé si alguns anys, o no sé si era aquesta legislatura fins i tot, que també va presentar algun, ara diré projecte, no és projecte, però alguna idea també en aquest sentit d'analitzar l'ADN, o sigui, ara no me'n recordo quan era, però bueno,
2: legislatura s'ha de presentar.
1: Ara pensava, dic, ja no me queden res, no sé si era encara aquesta o ja s'anterior,
2: però en definitiva,
1: se va presentar. Com a possibilitat, també.
2: És una possibilitat, el tema de l'ADN caní, o sent coses així, que ho varen descartar perquè era molt costós, i molt, però no ho sé, no sé. Ara jo en números no els sé, però a lo millor no estaria malament, no ho sé. No ho sé, jo penso que a lo millor primer provaria, si això és molt, molt costós, provaria una altra manera de fer-ho, i després, si veiem que en les multes no s'arreglen, sobretot més que repleguem de les sancions, feim l'ADN.
1: Exacte, és una bona d'això.
2: Sí, no ho sé. Això és un tema, però, que se n'ha de xerrar i s'ha de denunciar perquè és preocupant.
1: Exacte.
2: Val, després van xerrar, hi va haver una queixa d'un grup de gent de la colònia Sant Pere que parlava també, xerrava un poc del tema de la vigilància i control dels cans a les platges i la zona costanera de la colònia. Hi ha una ordenança municipal reguladora de la convivència i defensa i la protecció animal de l'entorn humà, que estableix la prohibició de la presència de cans i altres animals de companyia a les platges i zones litorals urbanes entre 1 de maig i 30 de setembre, llevat de les excepcions que pugui establir l'Ajuntament. Demanaven un major control dels animals a les zones de platja i costaneres de la colònia. Sabeu que hi ha hagut bastantes queixes de molts de cans amollats en platges i això. Val? I demanaven a veure si s'hi podria fer qualque cosa. Val? Es va contestar un poc en consonància amb la mateixa pregunta anterior. S'ha fet un control, s'ha establert una ordenança, tot això no funciona, s'hauran de prendre mesures més estrictes. Sabem que en tema de cans amollats sí que s'han posat sancions. En cans amollats sí que s'han posat sancions. Però aquesta pregunta també anava relacionada amb els excrements i ens van dir que per excrement no, però per cans amollats sí que s'havien posat sancions. Per tant, m'imagino que si segueix més o manco així, això se va estenguent pel poble, això ha de disminuir. Yeah. Ara vorem.
1: Tant de bo.
2: I la darrera pregunta que vàrem fer era una queixa que havia arribat per correu electrònic a tots els partits polítics en tema de vigilància i zones costaneres de que hi havia ocupació de platges i també zones costaneres. Vaig veure un parell de fotos i estaves tots, eren sobretot caiacs i barquetes petites que estaven damunt les roques, inclús havien fet com uns esmorzs aquests que diuen en els molls de ciment per fermar les barques perquè no els endugués la corrent, i això ho han fet d'una manera il·legal i ocupen un lloc il·legal que no s'apaga, que no, a part de l'impacte paisatgístic que fa, i a part que també hi posen ferros, cordes, cadenes que no s'hi poden posar. Hi va haver una denúncia, se va fer públic a tots els partits, va ser extensa a tots els partits, i varen demanar a veure si la tenien present, i me varen dir que sí, que està nit de Medi Ambient, ja feia un temps que estava ficat amb aquests temes. A veure, segurament això se veurà més la temporada d'estiu que hi ve, a veure si s'ha reduït tot aquest tema o s'ha arribat a prohibir, però bé, sí, és que realment no és una prohibició, realment clar, és que no se pot fer perquè no, la zona no està bo.
1: És així. I això en aquest cas va ser l'esplanari, crec que era la darrera, has dit?
2: No? Sí, era la darrera.
1: En aquest cas, i després ja fora de temes de plenari, tenim, per exemple, per començar per algun lloc, aquestes reunions que n'ha fet també un poc de menció que després en parlaríem, igualment teníem pendent previst i així, que van començar després ahir, que tot i que havien de començar el dia anterior, però vaja, en tot cas, en aquest sentit, després ahir va haver la barriada, diguem-li així, de centre, per dir d'alguna manera, que tu mateix també hi eres, i en el cas d'ahir també la estació, i la setmana que ve continuaran les altres, en dies així que queden pendents, diguem-li així. En aquest sentit, això un poc la vostra postura o la teva postura.
2: Sí, bé, això, la Margarida Moro i la tècnica de l'Ajuntament m'ho va explicar, que era, jo vaig anar a la reunió de la barriada de Llanes Casc Antic i Llana Valdesa, i me'l va explicar que això era relacionat amb la gent de 2030 per un tema de millores per anar fins a l'any 2030 amb aquestes millores ja complides. Sí, se va convertir més en una reunió de queixa

0: de trulls i d'aparcaments quan hi ha una festa no se pot aparcar en el carrer. Ara han llevat més aparcaments per temes de les obres dels carrers dels voltants, i se queixaven un poc que veurement si anaven cap a una zona turística, a una zona de festes, i no tenir present la gent que hi viu, que la gent que hi viu a lo millor se cerqui un poc sa vida i surti del centre del poble, o s'ha de saber que en el centre del poble hi viu gent que té una casa i que fa molt d'any que et seva i que no la vam deixar perquè et seva, i que s'ha de poder conviure en tot el que comporta. Se varen fer un parell de propostes en temes d'aparcament, de zones verdes que ara no ho són, i en zones també en temes de festes, dient que no totes les festes se facin en el centre, que se poguessin fer més altres barris. I bé, són coses que l'Ajuntament recueix, que m'imagino que ho fan per aquesta gent de 2030 i poder-ho millorar i poder anar per endavant. Però bé, també sona un poc que l'any que hi ha eleccions i que aquestes reunions també serveixen un poc per això. Nosaltres, com a independent d'estar més per Mallorca, més per Artà i la Caloni, mirarem d'anar a totes les que puguem, escoltar tota la gent, no volem entrar en polèmiques de que qui han dit, qui han fet, nosaltres podem fer, però nosaltres no farem, però això no, perquè realment aquestes reunions no han desaparegut. Però sí que anirem a escoltar la gent i a veure què en pensen de les zones que tenim per Artà. I el que te deia abans, fora voler són reunions per explicar el seu descontent en segons quines coses que hi pot haver en el seu barri. És que fora voler surt això. I passaria, no només ho dic perquè siguem a l'oposició, passaria en qualsevol tipus de govern, que governés qualsevol, perquè és el moment perquè l'Ajuntament de primera mà no hagis de fer instàncies i tot el que comporta, te pugui escoltar i pugui dir davant que meva sempre hi parco una moto i jo tenc un gual, per exemple.
1: Sí. Així, en tot cas, això que també està bé, en certa manera, que l'Ajuntament, diguem-li així, ho diré de manera també àmpliament, que s'apropi, diguem-li així, en el ciutadà, que no dic que no hi estigui, però que també faci aquesta passa extra, diguem-li així, de preparar-se en el ciutadà, i que no hagi de ser sempre el ciutadà que vagi un poc el que tu deies, de fer instància, o d'anar a demanar hora, o d'anar a cercar ara un regidor, però a mi aquí li dic que tenc una moto aparcada sempre davant que a mi, o que ja em falta no sé què.
0: Sí, és... això se deixa en els que hauria de ser cada 3 mesos, per exemple, podria fer una cosa d'aquestes. O cada mig any, cada mig any se podria fer. Se fa un pic cada 3-4 anys.
1: És així.
0: És això.
1: Sí que avui hi ha hagut també aquesta acta de serveis socials que ja se va comentar també, crec que a plenari, que se va donar aquest reconeixement d'obrir la porta del bon tracte, en aquest sentit. Suposo que també és una cosa a tenir en compte sempre que parlem de serveis socials i que sigui reconeguda la seva tasca, en aquest sentit.
0: Sí, això ens va informar na Maria Bel en les plenàries, les comissions, ara me'n record. Plenari va ser.
1: En el plenari,
0: el darrer,
1: no sé si és comissió, no ho sé, però plenari sí.
0: Sí, tot el que sigui bones notícies en temes de serveis socials i sí, tot aquest tema relacionats amb ajudes i en suport, nosaltres sempre hem dit que amb aquest tema sempre ens hi trobaran i sempre estarem contents de que aquestes coses puguin passar. Sabem que l'Ajuntament té bon tenis, dona-los una hora bona perquè els tècnics fan la seva feina, i quan se'ls reconeix d'aquesta manera, només val a dir una hora bona i que segueixin fent feina i que se veu que aquests temes sí que funcionen.
1: També se va aplicar a l'Ajuntament que li va obrir la licitació d'aquestes obres de 12 nous habitatges que ja n'havien parlat també en el seu moment, i també en feien referència abans com a exemple, també en aquest sentit. No sé si alguna cosa més afegiria.
0: No, en aquest tema nosaltres quan va sortir vàrem votar a favor. Tot el que sigui facilitar el tema habitatge és un dels temes més importants en què s'han de tractar, i que se facin aquests habitatges són positius per la gent del poble.
1: Després, com estem començant octubre, també un poc en aquest cas

0: Mig enllaçant en temes de serveis socials, ha començat aquest octubre gran, que també ja fa crec que un any o dos que s'ha dut tema com a tal, creiem, amb aquesta nomenclatura. En aquest sentit, també un poc aquestes diverses propostes, majoritàriament pensant en gent major, però també en certa manera per crear actes per totes les edats, si més no, i hi ha un poc, però bé, en certa manera també pensant en sobretot aquesta gent gran que a vegades es pot quedar més allò de que no hi ha actes més pensats exclusivament al millor per ells.
1: Sí, l'octubre gran hauria durat tot l'any, també.
0: Sí, exacte. Oh?
1: Però sí, vull dir, això el que deia abans, tot el que siguin aquests temes de serveis socials i de donar veu i de donar... Sí, en el final seria de donar un pot d'alegria i de... a tota la gent que pugui necessitar i que pugui fer feines amb ells. Això que xerrava en el principi del tema de que l'octubre gran podria ser tot l'any. Està molt bé fer coses per la gent major, però també fer coses per la gent major relacionat i juntar-ho i relacionar-ho amb tothom, amb tota la gent del poble. Que la gent del poble vegi el que se fa amb la gent major i que la gent major pugui interactuar amb tota la gent que no és de la tercera edat, que no és vulnerable, que no està en situació la major de risc. Tots aquests temes estarien molt bé.
0: Ajuntaré quasi dos temes en un, en certa manera, perquè en tema en aquest cas de diguem-li així, de foment del català, perquè per exemple a nivell de teatre tenim que torna aquest cicle de cinema en català, ho pos com a exemple per també relacionar-ho amb l'altre tema, sobretot en aquest cas que per exemple se va comentar a la reunió en aquest cas de veïnats i que també sobre cultura balear n'ha fet, que diem, difusió a través dels seus canals de WhatsApp, el Manco, no sé si també altres canals, en aquest sentit, que per exemple s'està obrint, o bueno, s'està en projecte d'obrir, li direm un gran establiment, o diré així molt ràpid, per no fer publicitat en aquest sentit aquí a Artà, on hi havia aquesta, ja també altra zona, també de part de vores estació, diguem-li, i que se demana en certa manera que se rotuli o que s'intenti fer aquesta rotulació en català.
1: Sí, és un tema que va sortir el que deies tu, la reunió a les barriades del casc antic. En aquest cas, donar suport a l'obra cultural Balears, a la demarcació d'Artà que han fet aquesta crida perquè aquest gran magatzem rotulin català i fer-ho estens en general a tot el poble que s'hauria de obligar el Manco a tenir-ho en català i després en els idiomes que ells trobin oportú, però el Manco en català també tenir-ho. I aquest gran magatzem és molt cridaner perquè passes per allà bastant i les lletres són molt grosses i amb un color molt vius i només està rotulat en castellà. I pensam que l'obra cultural ha tingut molt bona idea, li donant suport, i veurem si podem es pot fer qualque cosa, sobretot des de l'Ajuntament, perquè se canvi se retoqui i s'escrigui també en català.
0: En sentit cultural, va celebrar en aquest cas també amb aquest documental els seus 25 anys amb aquest documental d'Estetre Artà, un poc també això, 25 anys, que és un poc allò d'un aturar per mirar cap enrere en certa manera, per poder seguir també cap endavant, un poc això, no sé si em vol dir alguna cosa referent a aquests o bé 25 anys o possibles coses referents en el teatre que també sempre hi ha coses millorables.
1: Sí, no, per conciliació familiar no hi vaig poder anar, però hi va haver membres de la nostra executiva que hi van anar i va dir que va estar molt bé, que va ser un acte xulo, original, i que això, que per 25, 50, 75 anys més, tots els que facin falta, i que com més cultura tinguem a Artà millor, i que si hi podem fer feina i poden col·laborar en tot el tema cultural del poble, oberts a tot el que faci falta perquè la cultura d'Artà torni a estar molt amunt. També en aquest moment, en aquest cas, també volia donar l'enhorabona i en els molts anys, diríem, a l'associació de la banda musical d'Artà, que va fer seu acte també d'aniversari.
0: Exacte. I a nivell de teatre sí que també crec que vas, no sé si vas a l'espropi Balda i mateix a la reunió, que també va fer referència referenci a tema de ara ho tenia en el cap com dir-ho, però bueno, de tema de mobilitat, en certa manera, de mobilitat reduïda, gent que, per exemple, no pot anar a la sala de dates, per exemple, quan hi ha un acte a la sala de dates, té dificultats per anar-hi, com gent que ja per situacions sí, de la vida que diem que...
1: Això, a la reunió de dimecres també va sortir el tema que hi havia ara una, sí, com un projecte, un estudi per millorar tot el tema de la mobilitat reduïda en el poble. Penso que és molt necessari, molt necessari. És un tema que personalment el tenc present perquè tenc coneguts i això que ho necessiten, i és un tema molt necessari. El tema de les ceres el trobo bastant preocupant, i després sí, en temes d'accessos a edificis públics que han quedat un poc obsolets, que no funcionen, que no s'han arreglat, que simplement no hi ha barreres arquitectòniques, no hi ha facilitats en aquest sentit.
0: Canviï totalment de tema, ara pensava clar, sí que ja fa un mes i busques, però que quan no hi havia hagut plenari i m'entenc per lògica que també no havia passat de posteriorment, el dia 31 d'agost hi va haver aquest, bé, després també és cada setmana posterior, aquests actes relacionats amb aquests, diguem-li, bombardeig que Artà, que diem, que fa 90 anys, un poc també aquest diversos actes, com dic, tant dia 31 com el cap de setmana, que era el 4 o el 5, en aquest cas de setembre.
1: Sí, tot el que sigui, recordar el que va passar, estem d'una dictadura, perquè no torni a passar, és bo. Després ja hi ha familiars que és un acte molt emotiu per ells i que les donen suport i entenen perfectament que estiguin involucrats, i però això, sobretot donar importància a que aquests actes se fan perquè hi va haver una dictadura, hi va haver una extrema dreta que va provocar moltes morts, Artà en va provocar també, i recordar tot aquest tema mos hauria de conscienciar a tothom que aquests temes no haurien de tornar a prop ni semblants, ni temes semblants haurien de tornar a tenir per aquí ni per tots els territoris que hi ha en el món. Ja xerraria ja no només a nivell proper, sinó que les coses comencen a ser un poc preocupants ja a nivell mundial per aquests temes.
0: Canvi radicalment, sí que ara pensava, no sé si has fet menció, però no sé si ha arribat a comentar com a tal tema, i ho dic també per mitja enllaçar en la posterior, tema Fira d'Artà, que sí que és veritat que el Partit Popular va demanar, que diem, i després per tant vosaltres ja no ho vau demanar, però bueno, aprofita en aquest cas també per dir això, aquesta Fira d'Artà que vàrem passar ara com sempre el segon diumenge de setembre, un poc que trobàveu que milloraríeu o que trobàveu que s'està fent bé.
1: Sí, la Fira d'Artà ja fa bastant de temps, pensàvem que hem de millorar i hem de, no sé com ho he de dir, canviar. No tens la fórmula, i no és una crítica, diríem, a la gent que ho organitza. És cercar una manera perquè torni a ser atractiva. Jo penso que li falta atractiu a la Fira d'Artà. Va haver una època que tenia molt d'atractiu i a lo millor... La Maritana va parlar un exemple que no me va desagradar en temes de fires que abans a lo millor n'hi havia 12, 15, 20 en tot l'any i ara n'hi ha 200.
0: Sí, sí.
1: Per tant, cercar l'originalitat és més difícil. I la gent és veritat que se reparteix més per totes les fires que hi ha, que coincideixen en cap de setmanes, però no ho sé, hauries de cercar un atractiu perquè se pogués tornar a ser important o profitosa més que res. Perquè una fira realment és una demostració dels productes o de lo que se fa en el comerç o en els pobles o... Sí, aquest tema és una fira per mostrar això, no és per vendre, ja no vull desmereixer ningú, però no és per vendre segons quines coses que se venen, que potser en qualsevol dia, en qualsevol moment, el podries trobar a qualsevol mercadet. Per tant, hauríem de definir un poquet i cercar un atractiu perquè la Fira d'Artà pogués tornar a ser un poquet referent. ja ho dic, no vull que s'agafi com una crítica, sinó com una manera per millorar i per poder sí, per poder tornar a posar la fira del temps un poquet amunt. Volia dir, també, relacionat, no està relacionat, però la fira del temps no hi vaig poder ser perquè vaig anar a Granada a veure la victòria d'en Enric Mas a la Volta a Espanya, que aquí sí també volia remarcar.
0: De fet, volia aprofitar un poc això, però ja serà així, però genial, cap problema.
1: Sí, no, però és que...
0: No, genial, genial.
1: El diumenge de la fira no hi vaig poder ser per això, perquè vam anar a Granada a donar la Narbona i donar suport a en Enric com a poble d'Artà, perquè la veritat és que és un fet històricament no poder, ja no només d'Artà, sinó a nivell balear, i ja, perdó, a l'estat espanyol, perquè... Feia molts anys que no guanyava un espanyol, direm.
0: Sí, però...
1: ho direm així. Però, sobretot a nivell de poble, ho trobo un fet tan important i tan històric que d'aquí anys se recordarà com una cosa que no m'agradaria que tornés a passar, perquè,
0: tant de bo,
1: perquè seria molt bona senyal, però és tan complicat i tan difícil que tenir una persona tan propera, tan d'aquí, que coneixem tots, que guanyi una Volta a Espanya d'un esport tan sacrificat, tan difícil, que ha rebut tantes crítiques, tantes històries immerescudes completament, 100%, no en tenc cap dubte, que remarcar que és una fita com a poble molt important, que se li ha de fer, que se li ha de reconèixer, que se li ha de fer una festa, així de clar i senzill, que se li ha de fer una festa, que sé que té present que se li farà quan pugui venir, perquè ara encara té compromisos que no pot deixar, però que sí, que hem de remarcar això, que hem de remarcar que és d'Artà, que tenim gent, i en aquest cas esportistes d'Artà, que ens donen moltes alegries,
0: i tant.
1: I que aquí sí que hi ha un puntet de crítica, a lo millor, que pens que se podrien fer més coses des de l'Ajuntament per poder sí, reforçar tota aquesta gent que fa aquesta feinada, perquè us puc assegurar que un esport d'alt nivell és molta feina, molt sacrificat i molt complicat, i que en el final guanyis i tot una gran volta, bé, és que la veritat no tenc paraules, em vaig emocionar molt allà quan hi vaig ser, vaig veure allà dalt, vaig estar molt content, però vaig tenir la sort de poder xerrar amb ell un moment ja més tard, i la veritat és que vaig trobar, va ser un moment molt, molt, molt emotiu, sobretot molt emotiu, va emocionar molt veure la seva família, lo que ho va disfrutar en aquell moment, com ho va disfrutar ell en la seva família, sobretot, i en el seu company d'equip, que són els que realment està cada dia, i després en la afició d'Artà va ser espectacular, va donar tot, i la gent d'Artà va donar tot per ell, i sí, a lo millor m'estàs un poc massa amb aquest tema, però
0: no.
1: És un tema que m'agrada molt, que el té molt present, i que és un fet que a lo millor no en tornarem a xerrar mai més. Ja t'ho dic, espero que no, perquè puguem xerrar mil vegades.
0: Tant de bo cada any.
1: Però jo no em poden tornar a xerrar mai més, i trobo que s'ha d'aprofitar per poder donar a senyora bona a ella, a tota la seva família i tots els que l'enrevalten, perquè és molt difícil el que ha fet, molt.
0: Sí, dues coses. En aquest cas sí que havia parlat de la fira, ja havia dit també per relacionar-se també amb aquest tema, però genial que vagis a pensar cap problema. I en aquest cas també, ho dic, també ho he dit moltes vegades, som, i no només en Enric, sinó amb molts altres esportistes que per sort tenim a Artà, crec que som conscients de tot el nivell que tenim i en aquest cas els èxits que s'estan aconseguint, com per exemple aquest, però no sé si tal vegada fins d'aquí uns anys encara en serem més conscients del que realment suposa,
1: segur.
0: Perquè jo el primer, vull dir, digues, ostres, ha guanyat la Volta a Espanya i tal, i genial, i molt content per ell, i com artenenc, i sense artenenc fins i tot, però en aquest sentit, però sí que és veritat que sempre és allò de dir, ostres, no sé si realment són conscients de tot el que suposa, és a dir, són conscients, òbviament, però el que realment suposa, el que tu deies, aquest esforç i la dificultat d'arribar-hi, perquè una cosa és dir, sí, ha guanyat i tal, i val, aplausos, però en aquest cas, la dificultat d'aconseguir-ho.
1: És a dir, és el fet històric, el que deies tu, és història, això d'aquí anys serà història.
0: Clar.
1: Vull dir, tu xerraràs, això ho vaig viure, això ho vaig veure, i la gent, el meu fill mateixos, que els ho contaré, que eren també, però no se'n recordaran, que els ho contaré, si realment els agrada això, al·lucinaran, perquè diran, això és una cosa que en aquell moment, a lo millor, serà impossible aconseguir una cosa d'aquestes, en aquest sentit. I el que deies tu, després, en vòlei, en bàsquet, en futbol, en tria l'11, és que en tenim tants, n'han tingut tants i en
0: tenim
1: tants
0: sort.
1: Que com a poble petit que som, trob que jo de vegades per la tele quan veus, sobretot el Mallorca, que és el que veus més i el que surt cada setmana, que sempre deixaran i el jugador d'Artà i no sé què d'Artà, dius, espereu, és que tenim el nom d'Artà cada cap de setmana a la televisió, o quan està guanyant Enric, per exemple, les vegades que han dit que era d'Artà, i tu dius, ostres, és que això realment és fort, és important. Nosaltres, abans que hagués acabat la volta, varen decidir fer una pancarta en suport a Enric i posar-la de vora la plaça, on passava tanta gent. Llavors podem... en el final, per temes de la fira i això, la vàrem poder posar un poc més avall i era ben davant que nostre. I no vols poder imaginar la quantitat d'estrangers que s'ha fet fotos amb aquesta pancarta.
0: Ja, clar.
1: Sobretot estrangers.
0: Clar, clar.
1: Vull dir que la gent el coneix i sap, sí, sí. I sap de bones i sap, dir, ostres, aquesta persona és d'aquí. I això, el que deies un poc abans tu, que no ho... Jo personalment sí que ho visc d'aquesta manera, però no ho vivim d'aquesta manera com a poble, com sí que ho hauríem de viure.
0: Clar.
1: I això és una cosa que a la llarga sí que li donarem importància, però realment actualment ara és importància molt grossa.
0: Sí, jo que el millor dia a dia mateix m'ho menja moltes vegades amb mil històries de feina i de tot, i al final no donem un temps aturat a dir el que ha passat en aquest cas.
1: Sí, sí, sí.
0: Però, per definir
1: en el moment, i la persona mateix, en Enri mateix, encara no m'ho crec, encara no és similar el que ha fet.
0: Lògic.
1: Era el somni de la seva vida i ho ha complit. I això, dius, mare de Déu.
0: Sí, sí.
1: Mare de Déu, però bé.
0: No, mira quan en aquest cas ciclistes lluiten per aconseguir-ho i en aquest
1: cas
0: ell ho ha aconseguit.
1: Sí,
0: va ser d'esforç i de sacrifici.
1: No ha aconseguit ser promocional, això ja ho té. Ha aconseguit guanyar. És que és una cosa... És fort, però... Sí, és una cosa que en el llarg del temps això sí que s'hi donarà molt de valor. Jo actualment li dono molt de valor a gent que m'ha dit que som un exagerat.
0: No
1: ho sé, però jo en aquest moment li dono molt de valor a ell i a tots els esportistes que tenim Artà, que fan que donen nom d'Artà per tot. És una passada.
0: És així. Res, per tant, no sé si vols afegir alguna cosa més, en tot cas...
1: jo crec que ja hem marejat prou la gent.
0: I acabar així, acabar...
1: En la xerrada, exacte, i acabar content.
0: Exacte, moltíssimes gràcies Jordi Cabré de Unió Independent d'Artà més per Taixa Coloni i que en properes ocasions seguirem parlant segurament d'algun d'aquests i altres temes també.
1: Super, i menys si podem també celebrar qualque victòria més de qualque mes.
0: Tant de bo.
1: Vinga,
0: que
1: gràcies,
0: també. Vinga, salut.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: I quan mos atracàvem a les 7 del cap vespre, falten mig minut, pràcticament. Bueno, segons quin rellotge marqui 59 i segons quin ordenador me marqui 58. En fi, en tot cas, més manco, tampoc discutirem per això, com se sol dir. Tenim ara mateix, segons valesmeteo.com, diu alguns núvols, 23,8 graus centígraus, sensació tèrmica de 24. Màxima d'avui, 26,6 a les 15:53, la mínima, en aquest cas duim diversos dies de mínima certament bastant alta pel temps que estem, que diem, en aquest sentit, en el cas d'avui 21,6 graus a les 7:34. De fet, abans de començar el programa, per curiositat, comparava les temperatures mínimes de l'inici, en aquest cas d'octubre, d'enguany, que diem d'ara aquests dies, amb l'inici de l'octubre del 25, com també, sí, ara ho dic bé, del 25, com també del 24, i hi ha una diferència abismal en el gràfic a nivell de temperatura mínima. Evidentment, la màxima també, el que no hi ha tanta diferència en el cas de la màxima, però la mínima és una diferència certament bastant àmplia. No descart publicar-ho a xarxes per al gràfic, perquè la veritat és que és bastant visual, si més no en aquest sentit, i és el que ja ven dient també durant bastant de dies, però vaja. En definitiva, avui, rondejant en aquest cas a l'alça, diríem que temperatures entre els 22 i els 27 graus, que per ser principi d'octubre, com dic, certament són temperatures relativament altes, que per una banda ja va bé, però per l'altra no vendria malament també un poquet de fresqueta, que també sí que algun dia va venir, però va ser com un poc un miratge, en certa manera. En definitiva, ara és el que tenim i bé, ja veurem això com evoluciona. De moment, avui, això, temperatures al manco fins ara, entre 22 i 27 graus, rondejant a l'alça, si més no, en aquest sentit. Els decimals. El vent ara mateix de l'est-sud-est, 1,6, en ràfegues d'11,3, màxima ràfega d'avui fins ara 24,1, en aquest cas comparam només ahir i avui, bé, la d'avui ha estat a la 1:29 de la matinada, bueno, matinada del vespre realment, en aquest cas ho volia dir així com perquè no és el migdia, sinó que és a la 1:29 o a la 1:30 del vespre, per dir-ho d'aquesta manera, i la màxima ràfega mensual entre ahir i avui és la d'ahir, d'aquests 25,7 km per hora. Que la d'avui, com han dit, 24,1, tampoc s'hi ha fet especialment tan fora, però vaja, no són xifres molt altes, com ja venim dient, no era una cosa al vent que hagués de ser important en aquest sentit, al manco a nivell de previsió, i com de moment així ha estat. El tema de humitat ara mateix està en el 84%, en aquest sentit, ha baixat un poc respecte a alguns dies d'enrere, robada del punt del 21 graus, que també en aquest cas certament alt, baròmetre 1023,7 hectopascals, tendència estable, previsió l'índex, perdó, l'índex ultraviolat 5.4, per demà 5.1. Pluja d'avui 0, total mensual, les 4 gotes que ha fet, 0,2 entre ahir i avui. El manat sortir del sol a les 7:44, posta del sol a les 9:27, d'aquí 20 minutets llargs. Posta de lluna a les 14:27, sortir de lluna a les 23:21, tenint lluna minvant, un 60% il·luminada. Això pel que fa a blesmete.com, la sessió ordenanca de Molí d'Andeu. Pròxim anem a l'Agència Estatal de Meteorologia, conegut per inicials AEMET, veient com per les hores que queden d'avui, mos diu cel amb intervals de nuvolositat amb un 25% de possibilitat de pluja. El vent possible de l'est entorn a 10 km per hora. Pel que fa a demà dissabte, tindríem primeríssimes hores, que bàsicament durant el vespre, intervals de nuvolositat amb un 30%, després al dematí molt anul·lat amb pluja escassa amb un 60%, per tant aquí ja aquesta possibilitat de pluja que també continuaria demà cap vespre, encoberta amb pluja escassa amb un 65%, fins i tot un poc més i tot, de possibilitat, recordem una cosa és percentatge i altres quantia, en aquest cas parlem de possibilitat, i les darreres hores molt anul·lat amb pluja escassa amb un 50%. Temperatures entre 20 i 28 graus, el vent que majoritàriament anirà de l'est, amb excepció del final del dia de sud-est, si anem per fragments de dia, començaria de l'est en 15, el dematí de l'est en 20, en referències màximes de 35, cap vespre de l'est amb 20 en ràfega màxima de 30, baixaria una mica la ràfega màxima, i les darreres hores de sud-est giraria una mica, en aquest cas entorn a 20 i sense ràfegues màximes indicades. Pel que fa a diumenge dia 4, podríem tenir cel amb intervals de nuvolositat amb pluja, un 80%, la primera meitat del diumenge, segona meitat intervals de nuvolositat amb pluja amb un 50%. Temperatures entre 20 i 28 graus, és a dir, ben igual que el dia anterior, el dissabte, per tant, sense canvis. Vent possible de sud-est amb 20 per la primera meitat i de l'est amb 20 per la segona meitat, així giraria de sud-est a est. Pel que fa a dilluns, dia 5, podrien començar setmana també amb pluja, intervals de nuvolositat amb pluja, 75%, la primera meitat, la segona amb un 80%. Temperatures de 9-29, és a dir, baixada d'un grau de mínima i pujada d'un grau de màxima, amb més amplitud, vent de sud-est en torn a 5 km per hora. Passaríem a dimarts, dia 6, intervals anul·lats amb pluja escassa, 50% està ja mig-mig, 50% de possibilitat de pluja per dimarts, temperatures possibles de 9, de, perdó, de 8 a 28, no sé per què he dit de 9, comparant amb el dia anterior, que sí que era de 9, per tant, baixaria un grau la mínima, i pel que fa a la màxima, també en baixaria un grau, per tant, baixada de a petita baixada respecte a dimarts. El vent, en aquest cas, en calma. Passaríem a dimecres, dia 7, amb cel amb intervals de nuvolositat amb pluja, 80% de possibilitat que plogui, temperatures de 8-29, pujaria un grau la màxima, vent possible a sud-oest, entorn a 15 km per hora. I darreres hores, dijous, dia 8, amb intervals de nuvolositat amb pluja, 90% de possibilitat que plogui, temperatures 15-27, baixada aquí important de mínima, 3 graus manco de mínima i 2 de màxima de baixada, el vent possible de nord-est en torn a 5 km per hora. Per tant, en definitiva, cada dia marca possibilitat de pluja amb percentatges bastant alts, si més no, relativament alts, entre còmetes, demà entre 50, primeres hores entre 30, però vaja, ja ha comptat el dia com a tal entre 50 i 65, aquí sí que és veritat que no són grans percentatges o percentatges alts, però ja comença a ser important el percentatge, repeteix, no la quantia, m'agrada repetir una vegada més. Diumenge entre el 50 i el 80% de possibilitat, dilluns entre el 75 i el 80, dimarts el 50 és el dia dels dies que està més baix, tot així la meitat, ja veurem si tira més cap a que sí que cap a que no, o a cap a quin lloc a mesura que mos hi acostem, que ja serà dilluns. Per dimarts han dit un 50, per dimecres un 80% i per dijous un 90% de possibilitat. Pel que fa a les temperatures, la mínima més baixa la trobam amb dijous amb els 15, anirà en certa manera en baixada, ja que passaria dels 20 per demà dissabte i 20 també per diumenge, baixaria els de 9 per dilluns, baixaria els de 8 per dimarts, mantindria els de 8 per dimecres i baixaria els 15 per dijous. Per tant, aquesta tendència a la baixa de manera progressiva, en certa manera, amb alguns establiments d'un dia per l'altre, però vaja, en tendència a la baixa. I si miram la màxima, en aquest cas més oscil·lació, no tant tendència com a tal, ja que tenim 28 per el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, pujam els 29 per dilluns, però torna els 28 per dimarts i torna a pujar els 29 per dimecres, que baixa els 27 per dijous. Per tant, màxima més alta tindríem els 29 de dilluns i dimecres. Però ja veiem aquí no hi ha una tendència, si no fa més aquest zigzag, diguem-li així, sí que s'han de fer una gràfica. I a nivell de ràfega màxima del vent, bàsicament és demà de matí cap vespre entre 30 i 35 km per hora, que no són xifres extremadament altes, però així està i així les dic. A nivell de desglossament horari, podrien tenir pluja, de moment mos ho prediu així, de moment, repetesc, en aquest cas la possibilitat de pluja a partir de demà de matí a les 8 i que podria acabar entorn a les 19-20 hores de demà, o sigui, aquestes bàsicament 12 hores més o manco de pluja, això sí, en 0,1 litres dins cada una d'aquestes hores, per tant, seria poca cosa, però seria un episodi relativament llarg, com dic, d'unes 12 hores més manco, però sí que en quanties certament baixes. Després, per diumenge, aquí només podem veure només entre cometes. Les 12 del vespre, entre el dissabte i el diumenge, però ja cal referència al diumenge, 0,6 litres de pluja, i a les 6 del matí del diumenge, 0,1 litres possibles de pluja. No m'ho deixi veure tot el diumenge, perquè sempre hi ha aquest límit entre cometes de desglossament horari, per allò de suports tenir ja més possibilitat d'ençar-te en certa manera i predir el que realment té més pinta de que passi. De cara al temps puntés, que sí que ens dona més, més màgia en aquest sentit, i un segonet, que se'm vegi el desglossament horari. En aquest cas, a l'inici de demà el retrasa, per dir-ho d'alguna manera, en torn a les 12, i diríem que la cursa, perquè marca l'episodi de pluja entre les 12 del migdia i les 4 del capvespre, les 16 hores. Recordant que l'EMET posa entre les, entre les 8 i les 8, que diem 8 del matí i 8 del vespre. En cas del temps puntés, redueix entre les 12 i les 16 hores, les hores aquestes incloses com a tal que diem. Per exemple, a les 12, 0,2, a les 13, 0,5, a les 14, 0,5, a les 16, 0,2, i a les 15, 0,2, i a les 16, 0,1, entre un 60 i un 90% de possibilitat de pluja en, dins aquest episodi. Per tant, veiem reducció, diguem-ne així, horària, però sí que és veritat que a nivell de que l'EMET mos indicava 0,1 per cada hora, per tant, aquí sí que veiem més quantia per hora, però també de manera més curta. Per tant, cap a la fi, jo crec que no he fet ara la suma, però en definitiva no s'aniria massa en fora la quantia final d'una predicció a l'alça, a l'altra, perdó. Disculpeu, l'atsus. Diumenge, aquí ja sí que m'ho deixo veure, no mos posa, per exemple, la possibilitat de les 12 del vespre, com sí que posava l'EMET. En canvi, mos el posa a les 10 i a les 11 de matí del diumenge, amb 0,4 i 0,3 respectivament, amb un 80% de possibilitat, per exemple. I després, un altre també petit episodi entre les 14 i les 16 hores, en 0,5, 0,4 i 0,1 dins cada una d'aquestes hores, respectivament, passant d'un 90% de possibilitat, un 70 i un 40 també, com dic, a les 14, a les 15 i a les 16, de manera respectiva. I després ja dilluns, aniríem a dilluns a les 12 del migdia, amb un episodi que podria durar fins a les 16 hores, a les 4 del capvespre, també en 0,1, 0,1, 0,2, 0,4 i 0,2, respectivament, cada una de les hores que hem mencionat que duraria aquest episodi. Per tant, en definitiva, demà, a nivell total diari, segons el tiempo puntés, demà podríem tenir un total de 1,4 litres, diumenge un possible total de 1,7, dilluns un total de 0,9, dimarts dia 6 possible 0,6, dimecres dia 7 0,9, dijous dia 8 5,7 litres, divendres dia 9 0,8 litres, dissabte dia 10 3 litres, diumenge dia 11, 3,1 litres, dilluns dia 12, dia festiu, 1,3 litres, dimarts 13, 0,6, i després ja tenim dia 14 i dia 15, que de moment és 0, però ja arribarem, si més no, una cosa darrere l'altra. De moment, el temps apuntés, repeteix per el més proper, demà possibles 1,4, diumenge 1,7, i, per exemple, dilluns 0,9, tot i que també ja he dit, dies següents també amb aquesta possibilitat de pluja. Dit això, posam el punt i final en aquest programa d'avui de capvespres de Ràdio Horta. No sense abans recordar que demà tenim cita amb el dissabtes a la ràdio de Miquel Mestre, un programa que no pot fallar el dissabtes de matí i també en remissió els dijous de matí, si més no, aquestes tres horetes més o manco. I també comentarem, suposo, més la setmana que ve, però també he acabat de veure fa una estoneta que ja sabia alguna cosa, també, si més no, però en definitiva he acabat de veure publicat que els actuals donats de Sant Salvador, que gestionen també, en aquest cas, la cafeteria Restaurant Sant Salvador, acaben de publicar fa unes poques hores a través de xarxes socials que en aquest cas se jubilen, ho deixen, i que a partir de, si no entres malament, dia 1 de novembre serà el darrer dia que faran servei ells com a tal, i parlen, sí que també sabia que hi havia converses, si més no, de fet em vaig parlar amb alguna persona en aquest sentit, i que que sembla ser que sí que hi ha un relleu, diguem-li així, en aquest sentit. Per tant, res, ja veurem com evoluciona la cosa i no descartem que algun dia, evidentment, també tractar o parlar d'aquest tema i si ells ho volen, evidentment, micro obert per la nostra part. Com sempre, només faltaria, com sempre dic, en tothom qui vulgui dir alguna cosa, aquí estem i disposats, lògicament, per això estem, en definitiva, per fer aquesta feina. Què més? Crec que no m'estic deixant molta cosa més. Bueno, tota l'agenda esportiva, cultural que hi pugui haver durant aquest cap de setmana, per exemple, a nivell cultural... Ai, perdó, el llibre del teatre, he pegat el micro, perdó. Demà dissabte, dia 3, tenim, recordem, Òpera i Sarsuel en temps d'Antoni Lliteres, i no serà el teatre, serà el convent de Sant Antoni de Pàdua, tal com estava previst, vull dir que no hi ha cap canvi en aquest sentit, el manco que jo sàpiga. Demà dissabte, dia 3, a les 20 hores, al convent d'Artà, aquesta harmonia del Parnàs que presenta Òpera i Sarsuel en temps d'Antoni Lliteres, interpretació Belén Roig, soprano, Marta Infante, mezzo-soprano i direcció de Marian Rosa Montagut. A partir de 8 anys i amb un preu de 8 i 12 euros segons el tipus d'entrada. Vos ho recomanem, evidentment, demà vespre, dissabte dia 3, a les 20 hores, marcat dins aquest 28, si no m'equivoc, Festival Antoni Lliteres. Així que segur que serà tot un èxit i vos recomanem anar-hi. Si teniu la vostra entrada ja, genial, i si no la teniu, la podeu adquirir també, per exemple, a hores d'ara o a través de ticketip.com, el taquí al teatre. Dit això, tot el que me pugui estar deixant, me perdoneu, a través de xarxes socials anirem ampliant el que pugui ser. I res, com sempre, salut, salut i moltíssima més salut. Molt bon cap de setmana, ara vos tornem a deixar, com habitualment en aquestes hores, en l'informatiu d'IV3 Ràdio. Salut, adeu.
1: Ordre d'allunyament, maltractaments en l'àmbit familiar i sostracció de menors.
2: El 07 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere, és gratuït i no deixa rastre si s'esborra del registre de telefonades. I ha quedat desarticulada una organització criminal internacional assentada a Espanya que es dedicava al tràfic de drogues i al blanqueig de capitals. Hi ha 4 detinguts a Eivissa, Dani Manau.
3: El grup criminal introduïa cocaïna a Europa des de Colòmbia i Panamà i promovia i comercialitzava urbanitzacions de luxe, sobretot a Eivissa, Marbella i Madrid, per blanquejar els seus beneficis. A més, també oferia els serveis de blanqueig a altres organitzacions similars. S'han detingut 27 persones en diferents punts del territori nacional i un dels principals responsables ha estat arrestat a República Dominicana. S'han fet 38 escorcolls simultanis, en els quals s'han intervingut 6 armes de foc, 40 vehicles d'alta gamma, 2 embarcacions, 270.000 euros en efectiu, altres quantitats en altres monedes i 1.300.000 dòlars en criptoactius. També s'han bloquejat 26 comptes bancaris i prop de 300 béns mobles i immobles vinculats als investigats.
2: Ja ha estat detingut un jove de 24 anys com un dels autors del segrest i la brutal pallissa a tres joves fa 8 dies ahir, que està previst que demà passi a disposició judicial.
4: S'ha localitzat en un dels vehicles utilitzats amb restes de sang al maleter i diversos ganivets i efectes sostrets a les víctimes. De fet, la benemèrita, en el moment de la detenció, va trobar l'ara detingut disposat a cremar-lo. Tot condueix a una possible venjança per tràfic de drogues. La Guàrdia Civil continua fent feina per localitzar i detenir la resta d'implicats.
2: I els experts que treballen en l'atenció als migrants que arriben a les illes reclamen un model d'acollida, denuncien que la manca de coordinació actual en dificulta l'atenció.
5: Així s'ha exposat en una jornada de treball a la UIB, on l'Observatori de Migracions a la Mediterrània ha parlat de les necessitats d'aquests col·lectius. És la primera vegada que es realitza una trobada d'aquestes característiques en relació amb el rècord d'arribades de migrants a les Balears del passat mes de setembre. La directora de l'Observatori, Margalida Capellà, assegura que està directament relacionat amb el descens que s'ha registrat en la ruta migratòria de les Canàries.
6: De Vall a Canàries puja Balears perquè són vasos comunicants i també el que han de tenir clar és que les persones se mouen, no? S'estan moguent dins del continent africà, van d'un país a un altre.
2: Més ocupació que fa un any, però un setembre amb manco afiliats i més aturat que l'agost. Les Balears superen els 682.000 afiliats a la Seguretat Social, és un 4,5% més que ara fa un any.
4: Ara bé, respecte del mes d'agost, l'afiliació baixa en 11.000 persones, un 1,6% menys en un mes marcat habitualment pel final de la temporada turística més alta.
2: A l'altra cara de la moneda, l'atur també augmenta. Les Balears tanquen setembre amb 26.000 persones registrades sense feina i la majoria són dones. Són 800 persones més a l'atur que l'agost, un increment del 3%. Si ho comparam amb setembre de l'any passat, hi ha 500 persones desocupades més.
4: La consellera de Treball, Catalina Cabré, atribueix aquest augment interanual, el primer que registra en un mes de setembre en els darrers 5 anys, a la regularització de persones migrades. Cabré explica l'evolució de les persones registrades.
7: Fa 3 mesos que anem mirant s'escalonat i aquesta pujada, va en començar el mes de juliol amb 224 i ara mateix el mes de setembre ho tancam amb 1.369. Mos hem d'enfocar bastant en aquest nou col·lectiu que mos ve.
2: Els sindicats majoritaris també atribueixen l'increment de l'atur a la regularització, però també a l'augment de la cotització. És Pedro Omar, d'UGT.
8: Una incidència molt positiva al procés de regularització de persones migrants que va tenir lloc, perquè de fet ha pujat a l'atur, però molt poquet.
2: I les patronals CAEP i PIMEM fan una valoració positiva de la temporada, però mostren dues preocupacions.
4: Per Sergio Campo i Jordi Mora, són la inflació i l'augment de l'absentisme, combinat amb la dificultat per trobar treballadors.
9: Con la amenaza de la inflación, que se ha disparado hasta el 4,9% a nivel nacional, perjudicando enormemente tanto a la ciudadanía como a las empresas.
10: Hi ha una manca molt gran de treballadors qualificats i de treballadors no qualificats, i si li sumem un absentisme laboral que està absolutament desbocat, això té uns costos enormes.
2: Tot això quan creix el nombre de turistes que arriben a les illes fins al mes d'agost i també la despesa segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
1: Més de 14 milions de turistes nacionals i internacionals han visitat l'arxipèlag en els primers 8 mesos de l'any. Són 266.000 turistes més que en el mateix període de l'any passat, prop d'un 2% més. Un turistes que, des que ha començat l'any, han deixat a les Balears prop de 18 milions d'euros, un 5% més que els mateixos mesos de l'any 2025.
11: Escoltau l'informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
2: Sant Lluís ha aprovat de manera inicial una nova ordenança que prohibirà la sembra de gespa en noves zones enjardinades i exigirà reduir-la considerablement als jardins ja existents, informa Blai Barber.
12: En aquelles parcel·les de 1.000 metres quadrats o més, la gespa haurà d'ocupar com a màxim el 15% de la superfície enjardinada. En inferiors de 1.000 metres quadrats, la gespa ocuparà com a màxim el 10%. La nova ordenança de Sant Lluís, només aprovada de manera inicial i que encara ha de sortir a exposició, n'hi podrà haver al·legacions, també diu que la plantació de gespa queda prohibida en noves zones amb jardí. En el disseny i execució de projectes nous s'hauran d'utilitzar espècies autòctones de baix requeriment hídric, així com aigua aigües pluvials o regenerades per al seu rec. Escoltam a la regidora de Medi Ambient, Chiara Verini, que explica com preveu que es controli.
13: Los de las nuevas construcciones será fácil averiguarlo porque entra el proyecto por el ayuntamiento y luego estamos pensando de hacer un plan de control porque no disponemos de suficiente personal para que se pueda dedicar a esto.
12: Els propietaris també demanen mesures a l'administració per emmagatzemar més aigua a la xarxa, com explica Xavier Casals, veí de Binissafulla, l'escoltam.
14: Fer una mica d'inversió en les infraestructures, no? Abans de començar ja a fer aquestes mesures polítiques de restringir els jardins, la gespa, que no crec que sigui la solució alternativa per l'aigua. L'any passat vam tenir unes riades importantíssimes amb un d'aigua i aquesta aigua no sé on està.
12: Tot i el ban municipal que limita el rec de jardins des de principis d'agost, a Sant Lluís encara es pot veure verd de gespa en algunes zones de la costa.
11: Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
15: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.tatip.es, agència tributària de les Illes Balears.
16: La màgia del teatre torna a Palma. Del 30 de setembre al 3 d'octubre arriba l'onzena edició de Fira B, Arts Escèniques a Palma. Prop de 30 propostes de teatre, dansa, circ i nous llenguatges.

0: matí o vespre. Esports. Esports en Joan Gabriel Bausà. Bon vespre.
1: Bon vespre. El Real Mallorca visita un dels camps més complicats de la categoria i ho fa amb baixes importants. El Bruno jugaran aquest diumenge contra el Girona Montilivi, un dels equips favorits per aconseguir l'ascens. Luis García no podrà comptar amb els internacionals Valle, Lubumbo, Beristrom, però recupera a Calumba i podria entrar en la convocatòria. El tècnic, però, també ha lamentat les lesions de llarga durada de Morlanes a Antonio Roca i ha destacat el nivell de la plantilla.
2: Es una desgracia, sin lugar a dudas, y desde aquí pues le mandamos mucha fuerza a los dos para que vuelvan lo mejor posible, para que estén pronto con nosotros y que sobre todo esa recuperación sea muy positiva. Pero el grupo tiene que dar un paso adelante, tenemos una plantilla también importante para que esos espacios que se liberan por esas bajas de esos jugadores pues la ocupen otros jugadores que están preparados para poder competir.
1: L'entrenador ha analitzat també el partit de diumenge.
2: Creo que Girona está haciendo las cosas bien, creo que ha tenido un mercado muy difícil, de hecho está ya en una situación de playoff y cerca de lo de arriba, con jugadores muy importantes. Creo que va a ser un partido muy competido, un partido donde creo que se enfrentan dos muy buenos equipos que vienen haciendo bien las cosas y que va a ser un partido creo que bonito para el espectador. Ojalá seamos capaces de llevar el partido donde nos interesa a nosotros, donde seamos estables.
1: El partit es jugarà diumenge a les 9 del vespre. Des de les 7 ho podreu viure aquí a IB3 Ràdio. I avui comença la 8a jornada, la segona divisió, a les 8:30 amb l'Eldense Oviedo. I la selecció espanyola disputa demà, quan falti un quart per a les 9 del vespre, el tercer partit de la Lliga de les Nacions contra la República Txeca, Oviedo, en el Carlos Tartiere. Informa Fernando Ripoll. Bon vespre.
3: Bon vespre. El conjunt de Luis de la Fuente arriba líder del grup A3 amb dues victòries i els txecs arriben darrers sense sumar cap punt. Fa unes hores s'ha confirmat que Ferran Torres ha abandonat la concentració per lesió i el substituirà al davant de la sub-21, Carlos Espí.
1: I a la segona federació aquest diumenge tenim el derbi mallorquí entre l'Atleti Balears i el Poblense a l'estadi Balear. Els dos equips no han començat gaire bé la temporada i ocupen plaça de descens.
3: El conjunt blanc i blau du un balanç de cap victòria, dos empats i dues derrotes, mentre que el Poblense du suma una victòria i tres derrotes. L'entrenador de l'Atleti Balears, Òscar Troya, afronta un partit molt especial, ja que va ser tècnic del Poblense.
4: Partido emocional, partido con muchísimos sentimientos. No se pueden borrar en 3 meses 10 años de trabajo, no se pueden borrar las huellas que te dejan las personas que dirigen el club, la esencia del club. Para mí el Poblense pues me lo ha dado todo, siempre tendré un cariño muy especial. Para mí siempre será especial enfrentarme al Poblense. Però el domingo tiene que ganar el Baleares y los 3 puntos tienen que quedar aquí.
1: Un partit que començarà a les 12:30 i el podreu viure en directe aquí a IB3 Ràdio i també a IB3 Televisió. I en futbol sala, l'Illes Balears pel futsal es pot posar líder de Lliga si guanya avui el Peníscola. Els mallorquins arriben en ple de victòries i els castellonencs amb una victòria en 3 partits. El partit ho podreu seguir en directe d'aquí no res, d'aquí uns minuts aquí a IB3 Ràdio a partir de les 7:30 amb la narració de Gavi Fortes, que ja està preparat al pavelló municipal d'esports de Sant Boix.
0: Gràcies, Joan Gabriel. 3 minuts per arribar a les 7:30. Moment per la cultura.
5: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: I a Mallorca, demà a Ses Salines, els carrers, places i espais emblemàtics es convertiran en un gran escenari d'art contemporani, música i dansa dedicat a la dona creadora. Art in Sal arriba a la 6a edició enguany amb més de 70 artistes de totes les disciplines, a més d'activitats infantils i art en viu.
1: A través d'aquesta edició, l'Ajuntament de Ses Salines vol posar l'accent en la presència i participació de les dones en la creació artística i cultural, un petit homenatge a les artistes amb el lila com el color oficial. Guillem Masas, al Balda.
2: És important posar en valor un àmbit que potser a vegades no han tingut tanta repercussió. La feina i la dedicació de les dones, nosaltres l'intentem posar durant tot l'any i molt content que un guany sigui en referència a les dones.
1: Durant la jornada que comença

0: Serà demà a les 6 de l'hora baixa amb els xeremies al municipi. Es transformarà en un gran espai expositiu a l'aire lliure. Els carrers Sitges i Val Andreu Burguera Mut, la plaça de Sant Bartomeu i la plaça Major acolliran les diferents exposicions que formen part de la catifa vermella artística d'aquesta edició.
1: I també demà a Mallorca hi ha la Fira Dolça d'Esporles, que a nit ja comença la dolça nit de l'art.
2: En ser gros em faré fer.
1: I avui hem parlat molt d'habitatge per aquests dos decrets que ha tombat al Congrés i, bé, en cultura també parlam d'habitatge perquè el duet eivissenc L'Arenà estrena la seva nova cançó Tanta mà per tan poca illa.
0: La cançó aborda la crisi de l'habitatge a les Pitiüses i posa el focus en les dificultats del jovent per aconseguir casa. Tracta també els efectes del turisme massiu, fent referència a temes d'actualitat com una possible ampliació de l'aeroport d'Eivissa. És el segon avançament de Turmari, el segon disc, que veurà la llum el proper 30 d'octubre.
1: Arribam així a les 7:30, queden ara en la companyia d'Espostres en Joc.

0: IB3 Ràdio, tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Joan Gabriel Bolsà.
1: Com anava? Molt bon vespre, benvingudes i benvinguts a Esports 3 en joc aquí a IB3 Ràdio per viure el partit de l'Illes Balears Palma Futsal contra el Peñíscola al Palau Municipal d'Esports de Somoix. No perdem més temps perquè ja ha començat el partit, per tant, connectam amb el Palau Municipal d'Esports de Somoix. Allà és Gavi Fortesa. Com anava? Molt bon vespre.
2: Bon vespre, Juan Gaoyens, d'Esports 3 en joc. 20 segons abans de les 7 i mitja s'ha posat en joc el partit entre l'Illes Balears Palma Futsal i el Servigrup Peñíscola. De moment sense gols, amb empat a 0, ja d'un minut i busques. D'aquest partit ha sortit fort l'equip de castellonenc i ara Denis ha enviat una pilota directament fora a xut d'un jugador, concretament de Marc Puigverd, Pucci, per part del Peñíscola. Un Palma que ha sortit amb Denis, Piqueras, Machado, Ernesto i Fabinho. Després de la primera jugada, Núñez ha entrat a pista, Machado ha agafat la posició de tanca i ha assegut a la bancada Manolo Piqueras. Per part del Peñíscola, Gio Quintela, vell conegut, Víctor, Elías i Lucas, en el cinquè inicial d'un equip que aquesta temporada ha canviat d'entrenador. El mític Santi Valladares ja no dirigeix el conjunt del Peñíscola, ara ho fa el nou tècnic Gerard Pussó, que era el segon entrenador de Valladares. Estava jugant amb atac al Palma, ha perdut la pilota. Ja com es falta Núñez, de moment minut i mig de joc, amb empat a 0 en el marcador a un Somoix en el que encara està arribant la gent.
1: Encara arriba la gent, perquè evidentment molta gent en aquesta hora surt de fer feina, però ja hem vist l'espectacle de llums colors que és habitual, i no sé si ha arribat o no ha arribat el nostre comentarista
2: arribat,
1: de luxe.
2: Ha arribat.
1: I sempre puntual.
3: Ser dubtes o
1: fonen.
2: Ell obri les portes.
3: Ser dubtes o fonen.
1: Don Miquel Vidal, com anar? Molt bon vespre.
4: Ja bé, de moment. Esperen que sigui igual.
1: Sí, per ara 0-0 i veurem què passa en aquest partit. Com el preveus, com el veus en aquests primers dos minuts damunt la pista?
4: Bueno, si és per lo que veiem en aquests primers minuts, pues veiem a un Peñíscola molt, molt ben plantat, molt valent, amb molta mobilitat, i que de moment ja ha posat a prova a Denis.
2: Sí, cosa que no hem vist a l'altre costat.
4: És que no tenim el balón.
2: No, la pilota la té el Peñíscola. Un equip que fa dues temporades va ser campió de la fase regular de la Lliga i que ens va guanyar la final de la Copa d'Espanya a Múrcia. Un partit que va acabar, si no record malament, 4-3 a favor del Peñíscola, aquella final que va jugar el Palma de la Copa d'Espanya. Ara, dos anys després, hi ha hagut canvis a la banqueta, a la plantilla, ja no hi ha Sant Juanqui, tampoc el veteraníssim porter Gus. Bueno, tothom va canviant, Miquel. Peñíscola també.
4: Sí, el que passa és que Peñíscola ha fitxat bé. No són jugadors desconeguts, diguem, no? No són, a lo millor, primeres espases, no sí. Són jugadors que estiguin en stop, però hi ha gent jove, Pucci mateix, que ho ha estat fent bé fins ara i ara ha donat aquesta passa i ha passat a Peñíscola. Són jugadors que aspiren, no?, a que va jugar
2: alerta,
4: un gran.
2: Núñez, pilota per Fabinho. Fabinho, aturat el porter. Ho tornarà a intentar Núñez, que de moment controla la pilota. Ha quedat morta la jugada del contracop. Núñez ara en jugada estàtica. Cerca el xut, se li en va fora. Ha estat a punt per primera vegada el Palma. Ha estat Fabinho i boníssima l'aturada de Gio, el porter paraguaià d'aquest Peñíscola, que jo crec, Juan, que és un equip per fer història, i te diré per què.
1: Sí, per què?
2: Crec que és l'únic equip del món que no té cap brasiler a la seva plantilla.
1: Home, això...
2: I això en futbol sala
1: és molt complicat,
2: sala,
1: no? Sí.
2: Sí.
1: Dóna aquest
2: no
1: punt...
2: No té cap.
1: Dóna aquest punt que...
2: Alerta, diferencial. Ernesto no arriba. Sí, Miquel, és estrany, no?
4: Bueno, al final... Tal vegada no, per anar-te a un mercat que està tan cercat i que és complicat ja trobar nou talents, pues ells se dediquen a gratar dins el mercat nacional, sobretot.
2: I clar, si la meitat de la Lliga els té el Palma...
4: Hi ha molts jugadors que que té Peñíscola atzaconat de l'època de segona B i de segona.
2: Sí.
4: És a dir,
2: sí,
4: són,
2: sí,
4: són jugadors que jovenets van començar a despuntar i Peñíscola ha anat mirant en aquest mercat, que de vegades els grossos en aquest mercat no s'hi mouen, no?
2: Sí. Juga Lucao. Ha entrat també d'Ibao i Peña. Començant la rotació ja de Bondeveres, de també Charuto, de l'equip del Palma. Envia la pilota ara fora directament Diego Sancho. Aquest sí que ha quedat de la plantilla exitosa del Peníscola. Juga d'Ibao. Pilota per Lucao. Lucao també ja la pilota al cos del jugador del Peníscola. Continua jugant Charuto. Charuto, màxim golejador de la Lliga, empatat amb Vampito i qualcun més amb 5 gols, de moment. Lucao, que n'ha fet 4. Peña, David Peña per banda dreta. L'autopassada l'ha feta massa llarga i s'ha perdut per la línia de fons. Continua també en aquest equip Carles Saladier. Un altre jugador fet ja aquestes darreres temporades. Mira-te'l, Saladier, Saladier, xuta, la rematada i el gol. Gol de Diego Sancho. Gol del Peníscola, Diego Sancho. La jugada en llarg per l'esquerra de Carlos Saladier. Saladier dona la passada al segon pal i allà arriba Diego Sancho per batre per primera vegada Denis Cavalcanti. Ha marcat el Peníscola, 15-23 pel descans. Palma 0, Peníscola 1.
0: Esports 3, en llarg.
1: Jugada de Manuel, cavalcada per la banda esquerra, passada de la mort i marca el Peñíscola. No comencen bé les coses. Per Illes Balears, Palma, futsal, Miquel Vidal.
4: Sí, ja ho havien dit, no?, que Peñíscola ha sortit molt bé, molt enxufat, ritme molt alt, i que han pres completament el balón, si l'iniciativa és completament seva, i no molt sorprèn gens que s'hagin posat per davant.
2: Una altra vegada Saladier, cercant Diego Sancho, els protagonistes del primer gol, Quintela, Diego cap endarrere, alerta el xut, fora. El xut ara directament fora de Bernardo Araya, per damunt del travesser de la porteria de Denis Cavalcanti. Juga Peña, un equip molt alt ara mateix en pista.
4: Sí, sí, un físic imponent.
2: Lucao que se'n va, amaga la perduda, intenta recuperar i força la treta de banda. Pilota per Peníscola. 14 i mig per arribar al descans. S'ha avançat en el marcador el conjunt castellonenc. Pilota cap endarrere. Saladier, la salvada Juni. Juni que està convocat per la selecció del Marroc per aquesta aturada de seleccions que hi haurà d'aquí dues setmanes. Juga el conjunt del Peníscola. Saladier cap a darrere, cap a Araya. Toca Beltrán, Elías Beltrán, veterà jugador també, en 2 de quilòmetres. Pilota a l'espai, no hi ha ningú, recupera el Palma mitjançant Denis. Denis Cavalcanti que puja, obri cap a l'esquerra per Lucao. Lucao encarant Juni. Lucao, pilota per Charuto d'esquenes, toca fàcil cap endarrere per David Peña, banda dreta. David Peña, Charuto, Peña, xuta! Quin xut espectacular de Peña, quina passadeta de Charuto, i ha sortit la pilota.

0: pilota fregant l'escaire dreta de la porteria del Peníscola. És la segona aquest del Palma. Uf, ara quina falta de Charuto.
1: Tira targeta, targeta això,
0: no? Sí, sí, això és targeta, sí, sí. Charuto diu que sí, se'n va cap a la bancata, canvi. El Palma se'n va també Penya, entren Fabinho i Deibao. Targeta clara, Miquel.
1: Sí, no hi ha cap dubte, el jugador li ha coït s'esquena, li ha guanyat la posició i s'ha vist forçat a haver-lo d'aturar com bonament ha pogut.
0: Charuto és targeter,
1: Sí, sí. Sí, targeter, de... sí. Ell, en primera, quan està a primera línia, defensa molt bé. Després li costa un poc més. Aquí és la zona més ampla.
0: Sí. Alerta al Peníscola una altra vegada. El xut ha salvat Denis. La jugada continua, no ha mort. Encara toca el conjunt. Castellonan, pilota cap endarrere. Quintela ho intenta. No era Quintela, era Beltrán Elías. Per cert, que m'ha fuit, ha estat tan ràpid el començament, Juanga, que m'ha fuit, que avui sí. Són com a convidats especials, sí. Luis García, tècnic del Mallorca, oh. I Arnau Tenas, porter del Mallorca.
2: Molt bé, amb el míster
0: ha estat
2: avui amb ell, avui de matí, a la roda de premsa. Sí. Està preocupat, eh? Està un poc tens.
0: No m'estranya, clar.
2: Tot dependrà del que passi diumenge contra Girona.
0: El Mallorca ha començat amb un sí, però... I en aquestes està. Juga Peníscola, i avui Luis García i Arnau Tenas
2: bé,
0: a la llotja d'aquest Palau Municipal d'Esports de Somoix. Presenciant aquest Illes Balears, Palma Futsal, Servigrup Peníscola. Juga l'equip blau. La passadata, cercant Yuri. Pilota que es perd per línia de banda, a l'alçada de la banqueta d'Antoni Vadillo, menys en Jarra. A les butxaques, el tècnic Gerard Pussó. Juga Peníscola, la malogra aquesta acció d'atac. Juni no pot controlar, li ha fuit el control de la pilota. Juga Denis per Piqueras. Piqueras la deixa d'esperar per Julio Zanotto. Primera compareixença de Zanotto en el partit i també d'Alison. Pilota dividida, recupera Piqueras. Juga fàcil cap endarrere per Denis. Pilotada de Denis, no pot arribar amb el cap. Alison Neves, traurà de porteria Gio. Alerta aquesta pilota a l'espai, s'ha avançat bé Denis per deixar sortir. Ja arribava Carlos Sanz en aquesta acció perillosa. Carlos Sanz, on era Carlos Sanz? A Rivera Navarra, potser?
1: No, Carlos Sanz.
0: No, Jaén.
1: A Jaén era
0: Carlos Sanz. Juga Zanotto, banda esquerra, Zanotto, fa la passada, li han taponat i es corna a favor del Palma. Corna a favor del Palma. Traurà Zanotto, pilota en terra, cap endarrere, Alisson, alerta Nunes, ha quedat la pilota enganxada entre les cames i el defensor alerta Juni al contracop, recupera el Palma. Una altra vegada Nunes, quin control de Nunes entre contraris, jugant fàcil cap a Zanotto. Zanotto torna a iniciar l'atac del Palma, Alisson que li torna la pilota, Zanotto. Li ha faltat en Zanotto 10 metres més de pista, però bueno, tot i així ha forçat un corna. 11-29 pel descans, continua perdent el Palma 0-1. Zanotto, Nunes fora! De primeres a la sortida de corna, cama esquerra Nunes, l'ha enviada per damunt de la porteria de Gio. Torna a jugar Pablo Muñoz. Carlos Sanz recupera Nunes. Pilota per Zanotto, que ve a posar del cos Zanotto per protegir la pilota. Piqueras, Nunes, Zanotto. Zanotto intentant partir una altra vegada per aquesta banda esquerra. No ho ha aconseguit. Les pitjades entre Sanz i Alisson. Panterra ha anat Diego Sancho, l'autor del gol. Juga Denis per al Palma. Deibao. Zanotto, en diagonal, cercava Alisson, no l'ha trobat, se la queda Carlos Sanz, juga cap a Gio, torna a jugar el porter del Peníscola, la pilota oberta, banda amb dificultats, ho treu com pot, Johnny Franco.
1: Ara el partit s'ha equilibrat un poc més, ja Peníscola no ha capat el balón, ja Palma li dificulta molt més plantat en defensa.
0: Pressió alta de Zanotto i Nunes per recuperar aquesta pilota, de moment no han aconseguit, torna a jugar Pablo Muñoz, ara sí, Nunes, uf. Alerta, Pablo Muñoz,

0: Sunset.9.
1: Ciao, ascolto.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: very much. Little Anthony and the Imperials.
1: Man has kind of a very, very interesting vocal styling, this without a doubt.
2: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.
3: Continuem amb un èxit de Nina Simone. My baby, just cares for

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Chomoloco.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.